0: aquí.
1: Home, per favor.
0: Ja tornem a estar aquí.
1: Que maco això, David.
0: Amb en Robert Calvo.
1: Avui estem celebrant la música.
0: Sí, senyor. I fent aquest homenatge al maestro Leiva, els seus arranjaments, i ha de passada també el grandíssim Sergio Dalma, que l'admirem moltíssim. I estàvem parlant de la importància dels arranjaments i veiem lo preciosa que és aquesta... Tot el que acompanya, no? I fa que el propi cantant ja, ostres, surti amb ganes de rematar-ho, això, eh? És fantàstic.
1: Quan acabi d'escoltar aquesta secció, bueno, quan acabi el programa, pot anar a YouTube a buscar aquesta actuació de l'any 1991 de Sergio Dalma Eurovisión, i a mi se'm cauen les llàgrimes només de veure el planter d'orquestra que té al darrere.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Perquè té... 6 cordes, 6 vents, la bateria, el baix, tot. Té una orquestra completa per ell, a la televisió, per cantar una cançó de 3 minuts i per brillar en 3 minuts, i perdona, però aquell any no vam guanyar perquè no veiem una carambola, però és que aquell any era per guanyar.
0: Era per guanyar.
1: Festival d'Eurovisión, que l'any 1991 va portar el maestro Leiva, ja per darrera vegada, les darreres vegades van ser principis dels 90, quan ja van dir, escolta'm, a partir d'ara la música enlatada, en el Festival d'Eurovisión. Però va arribar, diguéssim, l'eclosió del maestro Leiva. I per això portem aquí, perquè és un personatge televisiu que, a més, va entrar al joc dels programes en els quals havia de participar. Abans escoltàvem Què apostamos? Sense el maestro Leiva no s'explicaria Què apostamos, perquè quan començava i l'Anna Obregón presentava, bueno, aquells convidats que hi havia, que deia, oi, en Què apostamos? Sí. Sofía Loren, no, Fabi Testi, ja saps? Alain Delon!
0: Més o menys com ara.
1: Com ara? Sí, igual que els programes de famosos d'ara.
0: I tant.
1: Tu t'imagines, dels anys 90, cada divendres portàvem gent de la talla de... Anthony Quinn, Fabio Testi, Alain Delon... Aquesta gent venien als programes de televisió. Ara hi van, en fi. Kiko Rivera, el Què apostamos explica la història de la televisió d'aquest país amb el maestro Leiva com a director d'orquestra, però on es va lluir de veritat el maestro Leiva va ser el Gran Prix del Verano.

0: Ay, sí, hace calor, David, ya arriba estivo, ¿eh?
1: Ay, sí.
0: Por fin llegó el verano.
1: I que bé que l'acompanyessin amb altres veus, perquè si no, Ramonxo cantant sol no acaba, eh? No acaba de...
0: Sí. La veritat és que a més, que els presentadors es prestessin a cantar la seva pròpia sintonia als anys 90, també és una cosa que no passa a dia d'avui.
1: Exactament.
0: Et deia al principi que el maestro Leiva, si t'hi fixes, tot el que ha dirigit de sintonies a la tele són, i per això és valencià, eh? Pas dobles. Mm-hmm. Si tu vas seguint el ritme, és el patxim, patxim, patxim, del pas doble. Com, per exemple, una cosa que jo no m'havia fixat, que era un pas doble, fins

0: y cuá cuá. Es que
1: es una ocasión.
0: Ay, ay, ay. Me encanta. M'encanta. A mi, per mi aquesta és la sumum. És la sumum de melodia. És meravellosa.
2: És que,
0: quin bon rotllo que porta, tu.
2: La més recordada que aquesta.
0: Sí.
2: T'he portat les tres grans, eh?
0: Sí,
2: el
0: senyor.
2: Que apostamos, el Gran Prix
0: i
2: el Juego de l'Oca, quan encara es cantaven les sintonies de la televisió.
0: Exactament.
2: Acabo ja amb aquest homenatge que estem fent avui a la música, a la televisió i en concret al maestro Leiva. Abans que la setmana que ve t'emocionis com un nen petit.
0: Ja estic plorant preventivament. Saps què vull dir? O sigui que...
2: Perquè en aquest país hi ha hagut formacions molt importants que expliquen la nostra història musical, una de les quals està en notícia darrerament perquè s'ha perdut un dels seus components. Parlo de Duodinámico,
0: ah,
2: que
0: sí,
2: no
0: clar.
2: El Duodinámico, no.
0: Duodinámico.
2: Sí. Que va cantar molts temes que estan a l'imaginari col·lectiu i que emociona molta gent, però un dels més recordats darrerament, ho dic per allò de la pandèmia, va ser el Resistiré. I és que De la Calva i Arcusa eren grans compositors. De fet, ho hem explicat aquí, van composar allò del Truant,
0: del Julio Iglesias.
2: Van composar el Resistiré, però li van dir al maestro Leiva, hombre, queremos que esta canción triunfe, por tanto, los arreglos son tuyos.
0: Fixa't.
2: I el maestro Leiva va fer això. Res!

0: resistiré.
1: Tiene una cara.
2: Resistiremos, David.
1: Y tan que sí. Y tan que sí.
2: Resistiremos al embate de la intel·ligència artificial.
1: Sí, senyor.
2: Que no ens tombarà, sí, perquè senyor. L'emoció que té la humanitat no la té la intel·ligència artificial. I a més, la intel·ligència artificial li falten anys llum, per arribar a emocionar i a fer vibrar la humanitat com ho ha fet la música, la televisió que ha posat el maestro Leiva.
1: Música també és per a les nostres oïdes quan ens visita en Robert Calvo i ens fa emocionar, ens explica històries i fa ràdio. Maestro Leiva, el dels millors, top 3 de compositors, arranjaments, però és creació al final, eh? O sigui, el que fa és crear submelodies, no? Crear elements que fa que tot brilli més. I perquè tot brilli, tota la gent ha de treballar en equip i tenim la sort de que formi part del nostre equip el grandíssim Robert Calvo. Ja estic plorant per la setmana que ve. Així que, així que gràcies, Robert, i fins la propera setmana.
2: Una abraçada, David. Adéu-siau.
1: Ja sabeu, el Robert l'escolteu en bones mans i també a la ciutat. Cuando

0: I totes les setmanes sabeu que ens agrada poder fer un viatge al món del coaching, al món de poder-nos reflexionar, parar, analitzar, mirar si anem en la direcció correcta, o hem de fer allò de recalcular la ruta, que va molt bé. I això fem totes les setmanes amb en Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana i una batirada més. En estiu, però fresqueta una mica, pot ser?
0: Sí, bueno, sí, estem sí, de sí, moment sí. Una mica millor, eh? Una mica sí, jo, una mica que així, sí, es pot, sí. Així es pot viure i, sobretot, estar una mica més a gustet. Però, precisament, aquesta setmana el que ens planteges és sí. que podem o fem un viatge sense equipatge.
1: Sí, és que contínuament, al dia a dia, estem fent viatges. El que passa, sí. jo ho simplificaré molt. Mira, el viatge és qualsevol decisió que prenguis a la vida. És un camí en el qual a vegades no, és un d'incerteses. A vegades és un camí amb més

0: seguretat. Però a l'equipatge que portes no n'hi ha que portar cap equipatge, perquè moltes vegades a l'equipatge no es costa i és una càrrega molt gran que portem quan tenim que prendre decisions.
1: I pot ser bloquejant, és a dir, vols preparar tantes coses, ai, no em vull oblidar res, que al final no fas la decisió que l'equipatge important ets tu, no, diguem?
0: Sí, al final saps el que passa? Que la vida està plena de petits detalls. I a vegades quan volem fer aquest... volem preparar l'equipatge, abans del detall més important no us oblidem.
1: Clar,
0: saps?
1: Clar.
0: Que és aquest on realment tu pots... Mira, els viatges quan tu portes una càrrega que a vegades... I portes un pes a la motxilla o un pes a les maletes, que lògicament a vegades hi ha coses que a vegades en aquest viatge no les utilitzes. I a la vida passa el mateix. A vegades, saps el que passa? Que prens una sèrie de decisions en la qual no estàs segura o segur, i lògicament per tu és una càrrega molt gran. Per això sempre recomano jo que quan facis un viatge en una presa de decisions, sempre baixis fluid, és a dir, baixis sense pes.
1: I que tot el que has viscut i après et permetrà tenir aquesta... Aquesta capacitat de reacció, aquesta capacitat d'improvisació, aquest coneixement que serà el que necessitaràs en aquell moment, no? I que si verdaderament, doncs, dius, mira, ara necessito això, doncs ja ho buscaràs, no? És a dir, ja ho agafaràs de qualsevol... T'ho deixarà algú, una jaqueta o el que sigui. Sí. És a dir, el ser tan previsor o el voler ser tan meticulós, de dir, escolta, per si necessito, pot ser que dius, bueno, pues que al final no estàs fent el viatge, no estàs fent... aquesta acció que has de fer perquè vols tenir totes les d'allò previstes i si ha de passar alguna cosa ja ens adaptarem, no?
0: Sí, no, i això que no s'ofengui ningú o ninguna. És així, que a vegades et tornes una mica quadriculat.
1: Sí.
0: No, és que sembla que diguis, hòstia, és que, escolta, fas un marc de referència i d'aquí no surts. No, jo sempre dic a les persones que quan tenen que fer un viatge, quan tenen que prendre una decisió i tot coses a la vida, tens que prendre... o sigui, moltes vegades trobes obstacles, o sigui, penses en obstacles que no existeixen.
1: Clar.
0: Correcte?
1: És així.
0: O sigui, veus d'alguna manera una percepció, una visió que no existeix. El que passa és que tu en un moment donat, lògicament, això et fa un neguit, no? De dir, hòstia, que en trobarem allò? Per això és molt important a la vida que quan facis viatges emocionals, facis viatges equilibrats per mi a nivell mental, a nivell psicològic, tot això, tinguis clar una cosa molt important, que moltes vegades hem de tindre un plan de coses que no poden existir, però que poden estar en el teu cap i no existeixen. Perquè moltes vegades diu, és que ves pel·lícules, no? O sigui, t'estàs imaginant moltes coses que no succeiran, perquè la vida, mira, avui també, aquesta matinal, volia una cosa, moltes vegades tenim al cap coses que lògicament mai passaran. El que passa és que estem sempre en una alerta.
1: Clar, el que passa és que, una cosa és tenir la precaució de que poden passar, és a dir, simplement tenir l'avís, perquè si passen ja reaccionarem, i l'altre és preparar coses per si passen, que al final estàs perdent uns recursos i un temps que no tens. És a dir, s'ha d'estar alerta i saber i estar predisposat a que puguin passar coses alternatives, plans B, plans C, tal. És a dir, una cosa és tenir la... dir, pues mira, si no anés bé ja faríem això, però ja està, simplement tenir-ho previst, però no estar-ho preparant, perquè si no ja ho estàs condicionant a que passi, no? Fins i tot possiblement.
0: Tu deies ara fa un moment la previsió. És molt important que tu puguis ser, siguis una persona previsora. Un noi, una noia, un home, una dona previsora. Però aquesta previsió que no sigui una cosa que et pugui limitar, saps? Perquè saps el que passa? Que quan
1: si no estàs
0: previsió,
1: sobrepensant, no, fins i tot, no?
0: Molt, molt. No, i a més no estàs gaudint del camí. Exacte. O sigui, no estàs gaudint, sobretot... d'aquest viatge. I jo et diria una cosa molt important. I aquí podríem parlar també dels companys i companyes de viatge. Cuidant el tema perquè això és un tema que jo sempre comento a la gent, sempre els dic, ojo con los compañeros de viaje, o con las compañeras de viaje, perquè te poden aportar moltes coses, però en canvi tu no els hi deixes que opinin en les coses, m'entens?
1: Sí.
0: I això, l'opinió de la gent és aprenentatge per cada un de nosaltres.
1: És part del que et poden aportar en el moment adequat. Això seria... Sí. Com saber, doncs mira, precisament perquè hi haurà tal persona en aquesta decisió o en aquest d'això, doncs ja ens acondicionarem en aquell moment, no? És segur que dirà no sé què, no estiguis prejutjant o preavançant, etiquetant, i ja ens hi trobarem en aquell moment perquè de bon serà quan verdaderament allò

0: ha de sorgir en aquell moment, no? Si no, sí, aquest sí. sobrepensar, sí, aquest sí, sobreanalitzar, doncs sí, sí. Si et fa avançar bé, però el problema és quan t'està bloquejant, quan t'està alertant, quan t'està fins i tot traient les ganes de fer aquell esdeveniment, aquell viatge, aquell projecte, sí. no? És a dir, si és perquè et dona més seguretat el pensar alternatives, està fantàstic. El problema és quan és incapacitant, no?
1: No, saps el que passa? Que això jo sempre dic que és una huida hacia adelante.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És a dir, moltes vegades estem fent un viatge, prenent unes decisions a la vida, moltes coses. Llavors, necessitem la conformitat de tothom.
0: Sí, sí.
1: Correcte? I això, tenim que sentir l'opinió de tothom, però no la conformitat de tothom. Perquè moltes... La vida està plena per poder discutir, per poder negociar tot, però no per rivalitzar les coses, correcte? No. I també et dic una cosa, aquest equipatge que jo, que ara estem parlant, sí. pot ser una persona que potser tampoc t'aporta coses.
0: Exacte.
1: Perquè no és perquè sigui negativa, és perquè no està preparat per fer aquest viatge.
0: Sí, sí. No està en el mateix punt que tu. O té uns altres objectius,
1: sí,
0: o bueno, a vegades en tot projecte succeeix. Aquí el que cal és entendre sí, sí. en quina direcció vols anar tu,
1: sí.
0: I sobretot doncs, gaudir també una mica d'estar preparat per aquell projecte. Sí. És a dir, el fet de dir, escolta, pues si hi ha alternatives, si hem d'improvisar, hi improvisarem. Vull dir,
1: sí.
0: que demostri la capacitat que tinc, perquè si no, al final estàs buscant tantes alternatives que no estàs treballant la principal, perquè al final no. penses tant en les alternatives que no saps el camí que tu pretenies portar, no?
1: No, però és que aquí hi ha una clau que és important, que és l'opinió.
0: Sí.
1: O sigui, l'opinió, és a dir, l'opinió de cada persona és important. Després les opinions se contrasten, però quan no hi ha opinió, aquest viatge és molt passat.
0: Sí.
1: Perquè l'important és que la gent pugui opinar.
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades en el marc que no hi ha opinió, no hi ha desconcert. I pot ser que n'hi hagi un lideratge que no és l'oportú, perquè al final l'opinió et facilita que aquesta opinió es pugui consensuar i pugui donar un resultat excel·lent, m'entens? Cosa que moltes vegades no passa. Per això que jo sempre dic que quan et fiquis un viatge, sigui un viatge virtual, sigui un viatge real o sigui una presa de decisions, lo important és saber que sobre la marxa poden suscitar coses que... No, exactament, que inclús aporten un valor.
0: Absolutament.
1: Que en principi, a l'inici no saben. Mira, jo, tot el viatge té que tindre la part sorprenent positiva.
0: Sí.
1: Correcte. És a dir, augmentar sobretot les expectatives inicials que tenies.
0: Com de satisfactori és veure que has pres una alternativa...
1: Correcte.
0: Aconsellada pel algú d'aquest equipatge perquè les circumstàncies, aquest canvi de rumb, de direcció, fins i tot un volantazo, però que allò t'ha portat a un lloc que no podies ni imaginar i que estàs totalment satisfet de com has reaccionat i com has portat tota la situació, que sí?
1: Sí, clar, perquè saps el que passa? Que l'indicador sorpresa és molt important sempre que sigui positiu,
0: sí.
1: Correcte? I si no és tan positiu, aprenentatge. És aprenentatge.
0: Sí,
1: mira,
0: hem
1: coincidit
0: tu
1: i jo.
0: Sí, que ho estava veient claríssim. Perquè tu estàs convençut de que en aquell moment i amb la informació que tenies, doncs aquella era la millor decisió. I això que el que sí cal és fer una mica, si em permets perseguir amb aquest símil, és fer un diari del viatge, és a dir, fer anotacions de tot allò que ha anat passant.
1: Sí, perquè això queda com un històric, correcte?
0: Sí.
1: Això és una informació que és fonamental.
0: És or.
1: Perquè te vas trobant, exactament, és un tresor, perquè al final te vas trobant una sèrie d'experiències, vivències que estàs passant, i això, d'alguna manera, ho plasmes en un escrit, és a dir, una tablet, el que sigui, perquè tot això, a partir d'aquesta informació, vas evolucionar i vas avançant en la vida.
0: Totalment.
1: Correcte?
0: Això no vol dir que no tinguem unes certes previsions d'equipatge, però això, el que no cal és tenir-ho tot previst. És a dir, si vas a Oslo o vas a Romanievi, ja saps que farà fred. Si vas al desert, ja saps que farà calor. Per tant, no cal que portis roba d'abric o el que sigui, però hi ha moltes coses que no ho podem tenir tot tancat. És això, Jordi, el resum.
1: No, sí, i si vas, i sobretot el resum molt important, si vas a Finlàndia, tens que saber anglès i finès, i saber que sí. Aquest país, lògicament, té una temperatura, sí. I té un estil de vida totalment diferent, i tens

0: està informat, perquè al final, o informada, perquè al final tot això és aprenentatge.
1: I tant que
0: correcte,
1: sí.
0: no? És a dir, el ser previsiu no significa que ho vulguis controlar tot,
1: Correcte.
0: sinó que la part fonamental, que aquest equipatge, després quan arribis al país o quan arribis a aquesta decisió, aquest objectiu, lo important és gaudir d'aquest objectiu.
1: Totalment.
0: M'entens o no? I saber que tot això ha sigut aconseguit perquè has fet un camí. I
1: Totalment.
0: aquest camí, lògicament, l'equipatge doncs, els has portat, és un equipatge que no és passat, sinó un equipatge que t'ha ajudat a poder subministrar doncs, les coses que portis dintre, la informació que portis dintre per prendre les decisions i, o per fer un viatge turístic o el que sigui.
1: Absolutament d'acord.
0: I els materials precisos, eh?
1: Doncs jo qui m'enduria l'equipatge sempre és en Jordi González Guillem, que si no ens la podem dur físicament, ens enduem els podcasts per poder-lo escoltar. És un plaer escoltar-te tota la setmana, Jordi. Gràcies i a seguir amb aquest viatge.
0: Vale, gràcies. Compartir també amb tu, David.
1: Clar que sí.

va passar tal dia com avui, 10 de juny del 1975. The Eagles conquereixen el número 1 amb One of These Nights. En plena dècada dels 70, quan el rock nord-americà buscava noves formes d'equilibri entre l'energia i la sofisticació, The Eagles feien un pas endavant amb la publicació de One of These Nights. El disc no només es convertiria en el seu primer número 1 a la llista Billboard 200, sinó que també marcaria un moment clau en la seva evolució històrica. Fins aquell moment eren coneguts per un so arrelat al country rock, però amb harmonies vocals molt treballades i una atmosfera relaxada, gairebé californiana. Però amb aquest àlbum, la banda incorporava una dimensió més ambiciosa. Les cançons guanyaven en intensitat, en producció i en una certa foscor temàtica que les allunyava de la imatge més despreocupada dels inicis.

Com ja saps, els avenços en medicina vinculats a la higiene i la prevenció han estat fonamentals per controlar i erradicar moltes malalties. La humanitat s'ha enfrontat a reptes com ara la pesta negra, una pandèmia que a mitjan segle XIV va provocar, ni més ni menys, la mort d'un terç de la població catalana.

Avui recordem un dels noms responsables que aquestes catàstrofes siguin molt més anecdòtiques, Oliva Sabuco. Sabuco neix el 1562 a Alcaraz, Albacete. El 1587 es publica la primera edició de la seva obra més coneguda, Nova filosofia de la naturalesa de l'home, no coneguda ni assolida pels grans filòsofs antics, la qual millora la vida i la salut humana. Val a dir que l'autoria d'aquesta obra ha despertat molta controvèrsia. El seu pare afirmava ser-ne l'autor al seu testament. No obstant això, es publica sota el nom de Sabuco i la seva rellevància és inqüestionable. De fet, malgrat els impediments d'alguns actors polítics i religiosos, entre els quals s'inclou la Inquisició, l'obra va tenir un gran èxit a l'època.

El seu objectiu, reformar l'ensenyament de la medicina i la filosofia. De fet, una de les seves aportacions més destacades és el tractament que va proposar per la pesta. Sabuco explicava que el contagi es produïa a través de l'aire, precisament al contrari del que es pensava llavors. Un altre aspecte en què destacà Sabuco és a la seva oposició a la misogínia que imperava a l'època. A l'Espanya del segle XVI era habitual negar la capacitat racional de les dones. En canvi, l'obra de Sabuco, tot i que encara les presenta com un genèric, no en nega l'ús de l'enteniment i, a més, entén la societat com a una sola.

Sabuco és, a més, una de les ments més lluades del segle d'or espanyol, no només com a filòsofa i científica, sinó també com a escriptora. Un dels seus admiradors era Lope de Vega. Va ser una de les autores que va defensar l'ús del castellà enfront del llatí, per tal que la població menys culta pogués llegir les seves obres. Això accentuava la tasca pedagògica d'una autora tan i tan coneguda a la seva època.

0: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya. L'agenda d'Onda Zero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Aquest 12 i 13 de juny, Nano Teatre a Vilanova i la Geltrú. Peces breus en espais singulars per viure el teatre de ben a prop amb entrades a 12 euros. A Banyoles, fins al 13 de juny, exposició T300 per l'amor de Déu, amb proposta d'art contemporani amb mirada social. De l'11 al 13 de juny, al Masnou, la Sal Festival de Periodisme i Fotografia, amb xerrades, exposicions i activitats gratuïtes. Dissabte, a l'Hospitalet de l'Infant, gimcana familiar al Coll de Balaguer per descobrir la història jugant amb preus molt assequibles. I a Vic, el 12 i 13 de juny, Cabro Rock, dos dies de concerts i ambient festiu amb grans noms del panorama català.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
4: Son las 4, son las 3 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.

0: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o al pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
1: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és la ciutat. Miriam Frank.
3: Passen 6 minuts de la una i ara sí que el papa ja ha aterrat a Barcelona oficialment, ha baixat de l'avió, ha saludat a les autoritats i ja està dins del cotxe que el portarà ara cap a la catedral de Barcelona. Mentrestant, nosaltres seguim en directe aquí a la ciutat. El papa Lleó XIV ha aterrat aquest migdia a Barcelona i tot i que el seu pas per Catalunya serà breu, també serà intens, amb fins a 7 actes programats en les 36 hores que el Sant Pare serà al nostre territori. A banda de la seva visita a la catedral aquest migdia, per la tarda li espera el primer gran acte multitudinari.
4: El que celebrarà l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc a les 8 del vespre, on s'espera que hi assisteixin uns 40.000 fidels. Allà, el pontífex farà una volta a la pista d'atletisme amb el papa mòbil i dialogarà amb tres joves abans de presidir una vetlla de pregària amb testimonis. Donada la magnitud de l'esdeveniment, fins a 4 hores abans, és a dir, a les 4, es farà l'obertura de portes de l'estadi, una espera que anirà amenitzada amb actuacions musicals que iniciaran a les 6 de la tarda. Com si d'un festival es tractés, hi ha programades actuacions de diversos artistes, com Alfred García, Álvaro Soler, Sergio Dalma, Conchita, Beret i també el grup Sabor de Gràcia.

0: Sikus Carbonell, fundador i líder de Sabor de Gràcia, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, encantats de tornar a tenir-te aquí al programa i de veritat moltíssimes gràcies per atendre'ns perquè imagino que ha estat un matí intens, està sent un matí intens amb proves de so i tots els preparatius d'aquesta actuació, no?
1: Sí, sí, sí, de veritat que bueno, nosaltres hem entrat a l'estadi i encara no ens ho creiem, saps? I bueno, és un matí intens, però sobretot quan les coses es fan d'acord i amb un marc incomparable com és l'Estadi Olímpic, i poder cantar davant del Sant Pare, pues, bueno, és allò, no? Que no tens ni calor, com aquell que dius.
0: Pell de gallina tota l'estona, eh?
2: I tant. Sikus, no sé si passeu els mateixos nervis que passeu abans de qualsevol actuació, o tenint en compte el marc en el que actueu, hi ha uns nervis especials.
1: Bueno, més que nervis, el que hi ha és aquella cosa que se't posa aquí a la boca de l'estómac, saps?
2: Les papallones, eh?
1: Sí, però això jo ho tinc igual, diguéssim, avui, que bueno, que demà que estic a Olesa de Montserrat, amb Sabor de Gràcia, saps? Mm-hmm. Sempre quan pujo un escenari, tinc aquella coseta, saps mm-hmm. què t'ho vull dir? Mm-hmm. Perquè si aquesta coseta ja no la tenim, jo em quedaria a casa, saps? Perquè és el que... És aquella cosa, no?, que dius, vull donar el millor de mi i vull donar el millor de tots nosaltres quan pugem un escenari, sempre té que haver-hi aquesta coseta, saps?
0: Sí, cosa...
1: Són com unes pessigolles.
0: No, i que no es perdin mai, tu.
1: No.
0: Explica'ns com va anar tot. Imagino que rebeu una trucada, però del Vaticà, o qui us va trucar, i sobretot
1: bueno,
0: com vau reaccionar?
1: Van trucar amb el meu mànager, el Manel Font, des del Vaticà.
0: Que fort.
1: I li van dir que, bueno, que si tenien la data lliure per poder fer...
0: I tant que sí.
2: Que teniu un espai, eh?
1: Bueno, clar, ell m'ho va dir... No, jo és que a l'incrèdul vaig ser jo, ¿vale? Perquè ell m'ho va dir i em va dir, escolta'm, Manel, dic, et sembla molt bé, ¿vale? Però t'han trucat. Sí, un número d'allà i tal. Dic, escolta'm, perfecte. Dic, però ara hi ha moltes fakes,
0: clar,
1: moltes brocs,
0: clar,
1: clar. Ràdio... I jo, fins que no ho vegi per e-mail, jo això no m'ho crec.
0: Totalment.
1: ¿Vale? Perquè, clar, que et truqui al Vaticà i et digui això, doncs, home,
0: ja
1: no et passa cada dia. Potser passa un cop a la vida. Uh-huh. I clar, no, m'han dit que en 2 dies em trucaran i tal, perquè jo volia comentar-t'ho tu. Dic, sí, vale, digue'ls que sí.

0: Qualsevol nit pot sortir el sol, a ritme de rumba, que nosaltres el vam gravar l'any 2007 amb el disc de la cançó Rumba. I acabarem amb un himne, que jo sempre li dic amb el Pep Sala, que això és un himne ja, que és el Boig per tu.
1: Home, oh. I tant.
2: Tenen molt bon gust, eh?
0: El vam gravar junts l'any 2015.
2: Tenen molt bon gust aquí al Vaticà. Ja,
1: home, Boig per tu, en versió rumba, també, buah. Ojo, eh?
0: Clar, clar. No, i una miqueta també són cançons que tothom coneix, saps? Uh-huh. I el que fa això també és que el públic, vulguis o no, participarà. I bueno, és aquella cosa que els joves també, que hi haurà molts avui aquesta tarda vespre, doncs puguin participar, puguin cantar, i el que es tracta és d'això, no? De crear ponts sempre, uh-huh. No? I amb la música és una de les coses que sempre crees ponts.
2: Aquesta tarda escoltarem a l'Alfred García, a l'Álvaro Soler, al Sergio Dalma, però crec que amb la presència de Sabor de Gràcia han estat molt encertats al Vaticà, perquè, clar, sou una perfecta representació de la cultura musical catalana a través d'un gènere nascut aquí i que, a més, és patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, com és la rumba, així que crec que no, aquesta tria tampoc ha estat a l'atzar, eh?
0: No, vull dir, també és una miqueta, és allò, arriben a Barcelona, quina música tenim Barcelona, no? Jo sempre dic que si els carrers de Barcelona cantessin, cantarien rumba catalana, perquè és la música nascuda aquí, no? Uh-huh. I a nosaltres, doncs, bueno, l'any passat vam rebre la Creu de Sant Jordi i ara aquest regal que ens han fet al Vaticà, doncs dius, ostres, algú estem fent bé, no? Uh-huh. I sobretot també ens sentim privilegiats i tot un honor i un privilegi de representar la rumba catalana, perquè som l'únic grup que estem avui aquesta tarda fent rumba catalana, i sobretot nosaltres com a tipologia gitana, no? Uh-huh. Una miqueta també, pues, també hem tingut en compte els gitanos catalans d'aquí a Catalunya, i això és molt important, també, saps? Perquè el que fas és que et sents part de tot això.
1: Oi tant. Sí, Cusa, en algunes entrevistes el Papa ha reconegut ser admirador, per exemple, de Michael Bublé, també que li agrada Laura Pausini, però creus que coneix la rumba? Suposo que sí, no? Perquè si us ha arribat aquesta petició...
0: Home, jo crec que sí, perquè si no, no hauria arribat aquesta petició. De totes maneres, nosaltres li fem un regal amb el Sant Pare, un recordatori, uh-huh. Vale, de Sabor de Gràcia, i us donaré una primícia. Nosaltres estem ja preparant la Fundació Sabor de Gràcia, que treballarem per la salut mental.
1: Ostres.
0: I bueno, també li fem arribar tot el dossier, també el dossier de la UNESCO, de la rumba catalana, una miqueta d'on va sortir, tota una miqueta la història de la rumba catalana, i vídeos nostres, música nostra, també uns llibres, un que vaig escriure juntament amb el Moavi, que es diu Històries Gitanes d'Adinet, que són històries reals gitanes, uh-huh. Que el seu besavi li explicava amb ell, i ell me les va explicar a mi, i les vam escriure. Tot un seguit de una bandera gitana, també, uh-huh. Una miqueta tot el que es representa, no?, la rumba catalana i la cultura gitana de Catalunya, no? I li fem aquest regal, més que res perquè també ho tingui, que sabem que li arriba, uh-huh. Perquè ho tenim tot molt controlat amb això, i sobretot per també mostrar el qui som i qui som, millor dit, no?
2: Doncs sí, que us ens apuntem això de la Fundació Sabor de Gràcia, perquè aquí a la ciutat,
1: home,
2: precisament els dimarts parlem amb entitats solidàries, sí. Per parlar, sí, de tots aquests projectes solidaris, així que ens ho apuntem i ho tindrem molt, molt present.
0: Jo crec que a partir del setembre, perquè estem en tota la burocràcia de
2: uh-huh. Que no és fàcil.
0: Que no és fàcil, però sí que estem rodejats de molt bona gent i de gent molt diversa. Es podria dir Maldonado, de la Fundació ESI. Hi ha molta gent que han sigut ells els que m'han animat a fer-ho. No? Uh-huh. I sobretot jo, a banda de músic, doncs soc mediador social, que ja fa molts anys que n'exerceixo, i també cristià. No? Uh-huh. Però si podem ajudar a dues persones, a dos, jo ja estic content. Mm-hmm. Saps què t'ho dic? I dintre de la salut mental, doncs, hi ha moltes, moltes coses que la gent que treballarem per l'Alzheimer, per la gent gran, per l'autisme de les criatures. Sí, per exemple, jo tinc una enfermedad que es diu lupus.
2: Sí. Mm-hmm.
0: És una enfermedad rara, no? Això tal. Mm-hmm. Vull dir, que crea un problema. Jo no puc prendre el sol més de 10 minuts, un quart d'hora, mm-hmm. perquè si no mentre un brot. Totes aquestes
2: i dolorosa,
0: coses
2: sí, és aquesta malaltia.
0: Que creen

0: ansietat, que creem malestar, i un camp que volem treballar, i sobretot en gent professional i poder ajudar. És el que es tracta. Vull dir, aquí no és només que gràcia de música i tal quedi com un llegat, sinó va més enllà, això, no? Volem fer musicoteràpia, bueno, tota una sèrie de coses que el dia que pugui venir a l'estudi i puguem parlar-ne...
1: I tant, estàs
0: ja...
1: més que convidat. En parlarem la temporada.
0: En parlarem largo i tendido.
1: Exacte, i tant, Sikus.
2: Sikus, ja per acabar, a banda de l'actuació tan especial que teniu aquest vespre, què tal li va a Sabor de Gràcia? Sembla que molt bé, no? Imagino que assaborint aquest doble disc, sí, que vau publicar fa poc més d'un any amb motiu del 30 aniversari. De fet, hem introduït l'entrevista amb Amor Galàctico, que forma part del 30, sí, més 1, un dels darrers temes que heu publicat, amb el que és impossible no posar-se a ballar, eh?
1: I tant.
0: Home, té, bueno, és una fusió de la rumba catalana i la salsa, no?, amb dos grans de la música llatina, com és el mestre Gilberto Santa Rosa, amb molts Grammys guanyats ells i molta carrera, no? I quan aquests artistes d'aquest nivell col·laboren amb tu és perquè dius, ostres, estic sent bé, no? I sobretot, bueno, nosaltres avui estem a l'estadi, demà estem a Olesa de Montserrat i el diumenge marxem a Argèlia. Fem dos concerts, un a Oran i l'altre a Argel, bueno, amb un festival que va un artista de cada país. I bueno, ens van dir parlar nosaltres i bueno, amb l'Institut Cervantes i ho hem pogut quadrar-ho allà, que ens fa molta il·lusió, no? Perquè inclús músics d'allà s'han posat en contacte amb nosaltres, que volen, bueno, col·laborar, i bueno, d'aquí sempre, d'aquests viatges sempre surten aquestes col·laboracions i fusions que es fan després, no?
2: La màgia de la música,
0: eh? I fa molta il·lusió perquè a Àfrica no havien anat mai.
2: Ostres.
0: Perquè és aquest continent, no havien trepitjat mai, i serà la primera vegada que trepitjat.
1: Sikus Carbonell, fundador i líder de Sabor de Gràcia, de veritat, moltíssimes gràcies per dedicar-nos uns minuts en aquest dia que és tan especial per vosaltres. Esperem que gaudiu molt d'aquesta tarda i sobretot que ho gaudeixi el Sant Pare, que es posi a ballar i que gaudeixi
2: molt... Amb les palmes i el ventilador.
1: Clar, que faci el ventilador i que gaudeixi amb la rumba catalana. Sikus, és un plaer, com sempre, parlar amb tu.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada molt forta per vosaltres i per tots.
1: Una abraçada.
3: Se te va el cohete.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
2: Necessites suport per tu o per als teus familiars? Assisdor t'ofereix serveis a mida personalitzats d'atenció a domicili i a hospitals perquè puguis descansar o continuar amb la teva vida. Professionals dedicats i qualificats amb possibilitats d'hores flexibles, dies o caps de setmana. Confia en Assisdor perquè cuidar dels teus és la seva tasca i la seva vocació. Assisdor, els trobaràs al nou domicili, carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, al telèfon 93 533 3535. Recorda, 93 533 3535 o també a assisdor.com.
4: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per conèixer i donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Avui coneixem Espai Dona.
2: A Espai Dona treballen per prevenir la violència masclista, promoure la igualtat de gènere i protegir els drets de totes les dones, amb especial atenció a les migrants llatinoamericanes. L'entitat forma part de la Federació d'Entitats Solidàries Fedelatina, una organització que engloba prop d'una cinquantena d'entitats llatinoamericanes de diversos àmbits, de la qual és part activa la persona que ens acompanya a l'estudi.
1: Marianela Peña, fundadora d'Espai Dona i dinamitzadora cultural de Fede Latina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida.
5: Muy buenos días.
1: Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo nace Espai Dona?
5: Bueno, el Espai Dona nace en el fragor y la lucha del espacio cultural de Fede Latina, cultural no solamente, cultural, social, y surgió como la necesidad de atender a las mujeres, a las donas. ¿Por qué? Porque nosotros, en primer lugar, damos una asistencia de extranjería en Fede Latina. Uh-huh. Y todos los lunes y los miércoles, pues allí van muchas mujeres que buscando su regularización o buscando, como les dicen ellos, los papeles, pues se sientan allí y no solamente en esa solicitud, no solamente buscan ayuda desde el punto de vista jurídico,

0: Disney és Disney, tu.
1: Sí, sí. No. Vinga, vols
0: escoltar... Vinga, a veure si tinc molta curiositat.
1: Vinga, va.
2: Hola, doncs responent a la pregunta d'avui, a mi el que més m'encanta és la Sirenita.
1: Mira.
2: Ostres! I quan anava a la platja jo, bueno, em pensava que era la Sirenita allà nedant. Vinga, felicitats pel programa.
1: Gràcies.
2: Adéu.
3: Bon dia, nois. Bon dia. Doncs hi ha moltes, però si m'he de quedar alguna seria amb el Mickey Mouse, que mira, és que és molt boniquet.
0: Sí. Molt boniquet.
3: Que tingueu un bon dia, nois.
4: Hola.
1: Hola.
4: Hola, família. Bon dia.
1: Bon dia.
4: Mireu, m'ha costat, eh? Però jo crec que les dues que més m'han agradat i que més he vist poder... és Pocahontas i Mulan. M'encanta.
0: Mira, Mulan no
4: dues dones lluitadores que volen saber i saber més, que no es conformen amb el que tenen. M'agrada molt.
0: Molt bé.
4: Un petó.
5: Buenos días.
1: Hola.
5: Mundo Disney. La peli que más me gusta, y se los he hecho ver a mis hijas siempre, es La Bella y la Bestia. Y el Libro de la Selva. Son dos pelis que siempre me ha gustado. Un saludo para todos.
6: Jo coincideixo amb una...
0: La gran triomfadora.
6: Per mi la meva preferida és Mary Poppins, i després La Bella i la Bèstia.
1: Però personatge Disney així
6: Mary
1: de dibuixos?
6: Mary Poppins és personatge Disney.
1: Ja, però de dibuixos.
6: Ha de ser dibuixos?
1: Sí.
6: Doncs La Bella i la Bèstia.
1: Però quin personatge?
6: La Bella.
1: La Bella?
6: Claro, hombre, por favor.
1: Te pega más la Bèstia, no? Que és broma. Mira, avui vas de Bella.
6: Sí.
1: Vas
6: sí,
1: groc, a més el color del papa, eh?
6: Sí.
1: Doncs...
0: Robert temàtic tenim avui.
1: S'està preparant per demà anar a Montserrat. Sí. Tens ganes?
6: Pujo, he fet una promesa i pujo a peu.
1: De genolls. De tens genolls. Ganes?
6: Tinc moltes ganes, sobretot per veure el monestir de Montserrat, que fa 115 anys que no hi vaig.
1: És un moment històric, a
6: mi. Sí, sí.
1: Doncs nosaltres ho explicarem demà.
6: Ens han rebut una cantimplora molt maca.
1: Sí, ho explicarem tot demà a la ciutat a partir de les 12. Vinga, passeu una molt bona tarda.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
8: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimecres 10 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Suposo que alguns de vosaltres ja heu gaudit de valent d'alguna representació d'algun festival de la

0: que cantates, de les cantanes, de les històries aquestes musicals de, que fan les escoles, de les activitats de fi de curs, de l'obra de fi de curs, del que sigui, i esteu desitjosos de fins i tot d'anar a les que no són dels vostres fills, perquè us ha agradat tant, ha estat una experiència tan meravellosa que en parlarem aquesta propera nit quan fem la tertúlia del Dimacreus, perquè, David, aquesta setmana, tu que ens expliques de dies i de setmanes, hauria de ser la setmana dels pares sacrificats, que van... Sí. Saps què vull dir? S'hauria d'institucionalitzar com la setmana dels pares que
1: mira,
0: juguen la vida...
1: Aprofitant la visita del papa, seria la setmana dels sants pares.
0: Dels sants pares, que bonic dit així, eh? M'agrada molt. La setmana dels sants pares, eh? I cadascú que ho ompli com vulgui, de Sa Majestat Lleó XIV, dels pares que anem a veure les obres de teatre, de quan s'acaba això, de tots els cops que mires l'hora que és, per veure, sabent calcular quina hora s'acaba, tot això. En fi, però els dies van passant. Avui tindrà Lleó XIV una activitat frenètica, eh? Avui té, sí. Avui no para quiet, eh?
1: Avui és el dia aquell de millor quedeu-vos a casa.
0: Sí, senyor. Teletreballin.
1: Teletreball.
0: Teletreballin. Tots, menys que el papa pugui circular. Recordeu quan als Jocs Olímpics teníem el carril olímpic, eh?
1: Sí.
0: Doncs ara hauríem d'haver fet
1: el carril papa.
0: Sí, sí, sí. Hi ha el carril bau i
1: el carril... Si tenim el carril bau, tenim el carril bus, tenim els carrils bici.
0: Sí.
1: Ja només ens faltava el carril papa.
0: El carril papa, que és un carril com Déu mana, eh? I escolta, doncs que vagi l'home ja a tota velocitat, que qui porti el papa mòbil, doncs pugui anar tranquil·lament i pugui anar avançant. Però bueno, com que m'imagino que els dies van per una altra banda, a veure, David, explica'ns quins tenim avui, a veure.
1: Doncs mira, avui hem de dir que és el Dia Mundial de la Seguretat Vial.
0: Doncs pues mira, ja anàvem una mica...
1: Amb el carril papa ja anàvem bé.
0: Amb el carril papa anàvem bé.
1: Tenim també que és el Dia Internacional d'Alcohòlics Anònims. Aquí ja no farem relacions,
0: no farem...
1: però el vi de missa...
0: Sí, exactament. Si vas sucant, si tens moltes sessions, com fan els del teatre, saps allò que tenen doble sessió? Si tenen moltes misses, al final, home, és normal que jo pugi, però bueno, sí, sí.
1: Tenim també que és el Dia Internacional de l'Heràldica, que és aquest art, aquesta ciència, aquesta disciplina, que el que fa és compondre, entendre els escuts d'armes.
0: Mm.
1: Tenim també que és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions.
0: Que important.
1: Sí. Avui també tenim que és el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade, que és una malaltia rara d'aquestes que afecten molt poca gent i que afecta el sistema nerviós perifèric. I tenim també que és el Dia Mundial del Modernisme. Se celebra des del 10 de juny del 2013 i la va establir el Museu d'Arts Aplicades de Budapest.
0: Bueno, pues mira, però... quasi coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí.
1: Espera't.
0: A veure.
1: Que no hem arribat a les notícies d'avui.
0: Clar, clar, és veritat, és veritat.
1: De fa 100 anys.
0: És veritat, o sigui, ho farem lligar tot. Que estava clar.
1: Ahir, hem de dir que ahir ens vam saltar algunes.
0: Sí.
1: Després ho comento.
0: Val, sí, sí, perquè clar, com que vam tenir el partit de futbol, ens va aixafar el noticiero.
1: El seguiment de l'estat de salut de Gaudí.
0: Clar, de moment només sabíem que havia estat atropellat, no, que el baró de Viver s'havia preocupat i totes aquestes coses, però no sabíem més, és cert. Home, he fet un spoiler, però jo crec que la gent ja sap que va morir en això.
1: Home, no sé.
0: Està Titanic, Gaudí atropellat i un parell més. Digues, digues. Què més tenim, David?
1: Anem cap a dies nacionals, sí? En aquest cas als Estats Units, que ja sabeu que sempre m'agrada comentar-los. Doncs mira, avui tenen que és el dia del bolígraf.
0: Ah, molt
1: cosa
0: bé.
1: Que cada vegada es perd més, eh? Perquè, sí. Clar, com que ja anem tots prenent notes amb el mòbil, amb
0: Fixa't.
1: Els ordinadors.
0: Sí, sí. Fixa't, David, que l'altre dia, a veure si un dia ho comprovem. Em va semblar escoltar que a alguns països de Llatinoamèrica, de Sud-amèrica, al bolívic li diuen el quilomètrico.
1: El quilomètrico?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí era el boomer. Aquí el quilomètrico era el boomer, era aquell
0: clar,
1: xiclet.
0: Sí.
1: El quilomètrico boomer.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs, bueno, ho miraré. A veure si ho trobes. Perquè
1: sí,
0: és que...
1: estava aquí mirant una mica...
0: A veure...
1: és molt comú confundir-los, però quilomètrico no és un model de Vic. Diuen, per aquí els de Vic Cristal, eh?
0: Val.
1: Que... sinó una línia de bolígrafos de la marca Papermate, que fue

0: Doncs mira, anem cap als Estats Units, que tenen, a banda d'això, tenen el Dia Mundial, tenen el Dia Nacional de l'Artesania. També és el Dia Nacional de les Herbes i Espècies. Una
1: molt
0: cosa
1: bé.
0: Que a mi cada vegada m'agrada més.
1: Sí, eh?
0: I,
1: curiós.
0: I tinc la tira d'espècies. De vegades algunes queden allà arraconades i com la vegada que vaig comprar cardamom.
1: Sí.
0: I no he sabut mai com utilitzar-lo.
1: També et diré que s'ha d'anar revisant, eh? Perquè sí. Si no algunes veus que la data de caducitat ja ha passat. Ja ha passat, eh? Bueno, i veus que tenen clavo i bitxo. Saps què vol dir?
0: Algunes pot haver passat perfectament en 10 anys o 15, eh? La data de caducitat.
1: Clar. Doncs aquí el tema està en si a part de, diguem-ne, de fauna... a part de flora té fauna, diguem-ne, el potet, eh?
0: Tenim també que és el Dia Nacional del Te Glaçat.
1: Ah, que bo. Que bo.
0: És que arriba una època en què les coses fredes entren molt bé.
1: Sí, totalment.
0: Tenim que és el Dia Nacional del Rotlle d'Ou. És un rotllito així, fet amb ou.
1: Molt bé.
0: El Egg Roll Day.
1: Sí, sí.
0: I tenim que és el Dia Nacional de la Vaca Negra.
1: Ah, carai!
0: A veure, i ara direu... Què és això de la vaca negra?
1: A veure, explica'ns.
0: Doncs és una beguda. És la Black Cow. És una beguda que es va crear al segle XIX. Li atribueixen a l'invent a Frank Wisner, que era el propietari d'una companyia minera de Colorado, i que es va inspirar per la imatge d'una muntanya nevada que li recordava un gelat flotant sobre una beguda fosca. I llavors va decidir combinar cervesa d'arrel root beer amb gelat de vainilla.
1: Uau.
0: Llavors és una cervesa negra, així fosqueta, amb gelat de vainilla.
1: Déu-n'hi-do.
0: Algunes versions també inclouen xarop de xocolata, llet o altres gustos de gelat.
1: Sí, tot light, diguem-ne. Sí. Sí, molt bé. No, home, és allò que dius, ai, és que estic com aplatanat, no? Amb la calor estic aplatanat. Et fas un Black Cow i, mare meva, no dorms en 3 setmanes. Perquè, mare... Tu no et prenguis un Black Cow així abans de dormir, David
0: no.
1: Morales, perquè on sí que no dormiries, no? Si ja quan has pres alguna cosa... ja pots recordar quantes gotes era, si era cafeïnat o descafeïnat.
0: Sí.
1: Doncs imagina't un Black Cow. Això sí que cou, eh?
0: Puc recordar això i puc recordar el cambrer que no m'ho ha servit correctament, també.
1: Exactament. Què més tenim, David? A veure.
0: Mira, anem cap als sants, que avui en tenim uns quants de curiosos.
1: Mm-hmm.
0: Perquè, mira, avui és Sant Asterio de Petra.
1: Ostres, m'has deixat de Petra, eh, Asterio?
0: Sí. Sant Amancio. També és Sant Aresio, és Sant Bogumilo de Gniezzo.
1: Mare meva.
0: Sant Censurio de Auxerre.
1: Ostres,
0: que
1: Toma Censurio.
0: Que passava tot el dia censurant tot
1: sí,
0: el
1: sí.
0: que...
1: Sí, sí, de cop i volta feia pip, eh?
0: Sí.
1: Censurio.
0: Sant Itamar de Rochester.
1: Mare meva.
0: Sant Landerico de París, Sant Maurino i Sant Trípodes.
1: Ostres.
0: Avui és el dia que celebra el seu Sant Dinio.
1: Sí, exacte. Jo m'imagino que aquest home... Qui fa la foto? Doncs el Trípodes.
0: Trípodes.
1: El Trípodes segur que era qui feia les fotografies, no? I no sortien pas mogudes, eh? Sortien, diu, és que el tio aguanta, fa unes fotos que, escolta, meravelloses. Doncs ben curiosos, eh? Els noms avui sí, efectivament. Segur que coneixen... Anava a dir... quin perill té si faig la frase segur que algú coneix que coneixeu un trípode, saps? Perquè
0: sí. Es
1: pot malinterpretar. Doncs, en fi, això en quant als noms, als sants, ara sí que tenim moltes ganes avui de saber l'actualitat, perquè si sempre és interessant l'actualitat de fa 100 anys, avui especialment viatgem a un 10 de juny de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns com ho teníem, això.
0: Doncs mira, com que ens hem saltat un dia,
1: sí.
0: Us faig un breu resum.
1: Vinga.
0: De l'estat de salut del senyor Gaudí.
1: Vinga.
0: Durant el dia d'ahir, l'estat de salut, bàsicament el que ens explicaven els diaris és que continuava ingressat a l'Hospital de la Santa Creu i que continuava en estat molt greu.
1: Molt greu, eh? És a dir, que no era allò de que no de cop i volta hagués complicat. No, des del principi ja s'entenia que era una situació
0: molt greu. Tot i que inicialment hi havia dubtes, perquè, clar,

0: altra gran fita, en aquest cas a la ciutat de Barcelona. El Metropolitano Transversal se ha inaugurado hoy.
1: ¡Ostras!
0: El Metropolitano Transversal, el ferrocarril Metropolitano Transversal, és el que avui coneixem com la línia 1 de metro de Barcelona.
2: Sí, sí, totalment.
0: Era aquest, el trajecte inicial. Doncs ens diuen així: ha sido inaugurado hoy el ferrocarril Metropolitano Transversal, habiendo asistido al acto muchísimos invitados. La obra terminada produce impresión excelente. Si las proporciones del túnel con su bóveda de hormigón de una sola pieza sorprenden al compararlas con otros metropolitanos, las estaciones resultan de una capacidad y cubicación desusadas en Europa. Lo de las plazas de España, Universidad y Cataluña ofrecen una estructura singular. La luz de la bóveda de la Plaza de España es en construcciones similares la mayor del mundo, 27 metros y 33 de excavación. La estación de la Plaza de Cataluña, con su gran puente de hierro de 450 toneladas de peso, construido en los astilleros de Cádiz, va a ser, cuando esté acabada, la construcción de mayor empuje realizada modernamente en Barcelona. Para dar salida a los trenes de enlace tendrá cuatro vías y una vía muerta de maniobras, pudiendo admitir cuatro trenes de 100 metros y estacionar otros dos sin interrumpir el servicio metropolitano. Doncs aquí teníem aquesta inauguració d'aquest metropolitano. Dues grans notícies en el mateix dia, una cosa molt curiosa que coincidissin. Dos grans esdeveniments, en aquest cas, molt lligats a la ciutat de Barcelona.
2: És a dir, a més, si em permets encara ser més... no sé si agafe o què, no? Però quan estava naixent el gran mitjà de transport urbà, ciutadà, com és el metro, començava la decrepitud del tramvia com a tal.
0: Mm-hmm.
2: I per tant, doncs, amb la mort de Gaudí, també començava a morir el tramvia, a agonitzar per tot el que suposava d'avantatge al metro, no? O sigui que és realment d'aquelles coses que dius, sembla que no pugui ser, no? Que siguin tan així les dues coses. Fascinant, absolutament fascinant el dia d'avui. Si sempre té gràcia i sentit que fem aquesta secció de les notícies de fa 100 anys, avui és el dia. O sigui, avui és el que l'hem d'emmarcar. Ho vam començar per plantejar, per arribar als 100 anys de ràdio, però aquest, sens dubte, encara el supera, perquè és un dia absolutament històric i que el podem reviure llegint les notícies. Imagino que demà també trobarem a La Vanguardia, David, moltes notícies al respecte d'aquests dos fets, que serà molt curiós de conèixer. Doncs bé, ara anem amb d'altres històries que també val la pena que coneguem i seguim amb l'entrevista del dia, perquè us volem seguir acompanyant fins a les 6, tot fent nits de ràdio, en aquest cas 10 de juny, però de 100 anys després, del 2026. Seguim.

Josep Vidal i Riambau va néixer al Vendrell el 25 d'octubre del 1917, tot just passat el temps de la fira, entre la verema i la recollida de l'oliva, quan les feines del camp permeten un breu respir. Els seus pares eren pagesos. La mare, Rosa Riambau, es pampolava la vinya des de bon matí i quan ell era massa petit per caminar, el traslladava de cep en cep mentre treballava. El pare, Josep Vidal i Gestí, va deixar de fumar per poder pagar l'escola, perquè el fill pogués tenir un nivell primari avançat. Aquells dos gestos, la mare que el portava arreu de la terra i el pare que sacrificava el seu únic vici, van marcar per sempre la manera de ser d'en Pep Jai. El sentit de la terra, la gratitud silenciosa i la comprensió de quin esforç costa cada cosa. A l'escola, la influència de la mare i del seu oncle Josep Riambau, republicà i federalista, van despertar molt aviat la consciència política del jove Pep. Durant la dictadura de Primo de Rivera, la mare li va prohibir que signés un document de suport a la gestió del règim, contrariant el mestre, i gairebé tots els seus companys

0: Banys, va ser la primera vegada que el Pep va sentir el neguit polític cremar-lo per dins. A les classes d'Esperanto de la Cooperativa Obrera del Vendrell va conèixer Andreu Nin, recent expulsat de Rússia, i la seva oratòria el va fascinar. I a la tardor del 1931, amb 14 anys, va sentir a parlar de Lluís Companys al Vendrell, quan feia el periple per promoure la Unió de Rabassaires. Aquell dia va sentir que algú deia en veu alta tot el que ell no sabia expressar. Podem sentir-lo en una entrevista del 1978 al programa Personatges de Televisió Espanyola amb Montserrat Roig.
1: Bé, jo m'estimava també, com és natural, per ser fill de la terra, molt la terra. Però sentia ja en aquella època un gran neguit en comprendre per què nosaltres havíem de ser diferents dels altres joves, per què nosaltres havíem de ser marginats, per què nosaltres, com arribàvem a casa, els altres joves treballadors ja estaven tips de passejar i d'haver acabat la jornada. I això em va començar a fer néixer a mi un esperit de rebel·lió i de protesta. Recordo, en aquest cas, un míting de Rabassaires de l'any 30. Jo tenia 13 anys. En la que va participar Lluís Companys, era l'advocat de la Unió de Rabassaires. I el que jo no sabia expressar i que havia dintre meu, ho va dir ell a la tribuna aquell dia, molt clar. Vaig tenir una gran admiració per aquest home, encara que em seguia una línia política diferent. I quan jo estava presoner a l'Àfrica i em vaig enterar del seu afusellament, vaig tenir un dels disgustos més grossos de la meva vida, perquè va despertar en mi tot l'esperit de rebel·lia social que he sentit tota la vida.
0: Als 13 anys havia d'ajudar el pare al camp. Aprofitava el poc lleure dels vespres per continuar estudiant. Als 14 s'havia afiliat a la Unió de Rabassaires i a les Joventuts del Bloc Obrer i Camperol, el partit de Joaquim Mourin. Omplia fulls de reclamació i revisió de contractes rurals. Col·laborava amb el moviment de la Generalitat, que impulsava a través de l'advocacia de Companys. Més tard, quan el BOC es va funcionar amb l'esquerra comunista d'Andreu Nin, va impulsar el POUM. Va ser interventor de les eleccions de febrer del 36. El regust de la victòria del Front Popular li va durar poc. Uns mesos després esclatava la Guerra Civil i el Pep Jai, amb 18 anys, marxava voluntari al front. Va arribar a ser el suboficial més jove de la seva divisió, sergent en reconeixement del seu perfil polític a escala local. El 1938, ferit al front, va passar uns mesos a la rereguarda. Quan la república s'esfondrava i les tropes republicanes es retiraven cap a França, ell es va tornar enrere per una noia que l'acompanyava. El van agafar, però.
1: Sí, jo vaig anar voluntari l'any 36 cap al front. Vaig estar... Era el suboficial més jove de la meva divisió. Anava a fer 18 anys. Em van fer sergent perquè ja políticament estava molt destacat fins a cert punt a nivell local, no? Però doncs... Vaig estar al front sempre, fins l'any 39. No, et dic mentida. Em van ferir l'any 38. I després d'estar a l'hospital vaig estar un temps determinat a rereguarda perquè compensaven en temps de la república, en temps de la guerra civil. Tota persona que hagués estat més d'un any a la primera línia, si el farien, li donaven una col·locació a la rereguarda de l'exèrcit. Vaig estar els 5 o 6 mesos finals de la guerra a la rereguarda. Encara que era una rereguarda molt cremada, llavors, ja. Vaig retirar cap a França i no vaig tenir temps a passar a la frontera amb fortuna per una qüestió, boi, de tipus una mica estranya. Em refereixo que vaig retornar, com hi era a França, per una noia que m'acompanyava i em van agafar aquí.
0: El que va seguir va ser el pitjor de la seva vida. Presó com a militar, camp de concentració a San Marcos de León, on va passar uns 80.000 presos i que ell va descriure com l'infern més gros de la seva vida. Batalló disciplinari, estades a Valladolid, al Valle de los Caídos, fent ponts a Girona i finalment destinat a l'Àfrica, a la Legió, fins al 1944. 7 anys entre guerra,

0: reclusió i servei forçat als qui l'havien empresonat. I la notícia de l'afusellament de Lluís Companys, rebuda mentre era presoner a l'Àfrica, li va deixar un dels disgustos més profunds de tota la seva vida, perquè va despertar-li de cop i volta tot l'esperit de rebel·lió social que havia portat des de menut. Quan va tornar al Vendrell, Catalunya era un país refredat i desmoralitzat, però hi havia companys disposats a tornar a engegar. De seguida va connectar amb presos de la Model i el 1945, al voltant d'una reunió a Tarragona amb Josep Pallach, van reprendre l'organització del Moviment Socialista de Catalunya. Durant els anys 50, el Pep Jai va anar teixint silenciosament una xarxa de contactes entre pagesos de tot Catalunya. Primer de manera molt informal, després organitzant les comissions de pagesos. Però aquelles comissions eren compartiments estancs, incomunicats, sense coherència d'acció. La gran idea va arribar als anys 70 en una reunió al Penedès, on un company, Miquel Albó, va plantejar la necessitat d'un sindicat unitari per a tots els pagesos catalans, de qualsevol tendència política. La intuïció del Pep Jai va ser clara. Al camp, a diferència de la indústria, els partits polítics no s'havien preocupat de crear estructures pròpies, i això feia possible allò que en altres sectors semblava impossible. El 1973 es fundava la Unió de Pagesos. El nom el va proposar ell, recordant la vella Unió de Rabassaires que l'havia captivat de petit. Tots els companys el van aprovar.
1: Però a mesura que van avançant el temps, vaig començar a connectar amb diferents pagesos i vam començar a organitzar alguna cosa de tipus molt informal als començaments dels 50. Quan va ser bastant avançat els 50, van començar a organitzar les comissions de pagesos ja a l'àmbit de tot Catalunya. Però aquestes comissions de pagesos tenien una funció que les independitzava tant que quedaven completament aïllades les unes de les altres i la nostra lluita era molt incoherent. I fins als anys ja avançats, els 60, els 70 quasi, amb una reunió de comissions de pagesos de Vic, protagonitzada per un company que jo estimo molt de Vic, Miquel Albó, va sortir l'idea de la creació d'un sindicat unitari. A l'àmbit de tot Catalunya va començar ja a veure's una mica de claror el negre túnel llarg de la història política del nostre país, haver alguna esperança de possibilitat i vam organitzar la possibilitat de muntar un sindicat unitari. I per això que et deia, els partits polítics que havien organitzat moltes coses a les zones industrials no s'havien preocupat ni el més mínim de les qüestions del camp. Aleshores va ser com va ser fàcil que el camp no hi hagués un sindicat dels comunistes, ni un sindicat dels socialistes, ni un sindicat dels anarcos, sinó un sindicat de pagesos, unitari, amb totes les corrents. Aquí vam posar, malgrat la meva afiliació política, organitzar un sindicat unitari.
0: A les primeres eleccions democràtiques del 1977, el Pep Jai va sortir elegit diputat per la circumscripció de Tarragona en les llistes del PSC. Va ser el primer diputat que als debats parlamentaris va parlar de la pagesia amb coneixement de causa i des de la primera persona del singular. La seva primera intervenció al plenari del Congrés en un primer debat sobre agricultura, fet en Corts des de l'aprovació de la Constitució, va ser un moment memorable. El 82 va passar al Senat. El Congrés es va trobar amb un grapat d'altres diputats pagesos de diferents partits amb qui compartia reunions i una afinitat de principis més gran que qualsevol frontera ideològica. S'autoanomenava casteller d'infanteria, una metàfora perfecta de tot el que era. L'home que sosté l'estructura des de baix, des de l'anonimat de la pinya, sense cercar el protagonisme, però essencial perquè el castell es tingui dret. El Pep Jai no era un home d'un sol front. Era casteller dels nens del Vendrell des de petit, quan el seu pare el portava a veure els castells de Valls, desafiant pels carrers de la vila. A la pinya, mai al cim, però indispensable. Va ser un dels impulsors del moviment casteller al Penedès, col·laborant en la formació dels bordegassos de Vilanova i fent xerrades per pobles durant els hiverns, quan la temporada castellera era morta. Va participar activament en la lira vendrellenca i en la cooperativa agrícola. Era un home

0: apoblen el sentit més ple. Arrelat, omnipresent en la vida comunitària, fidel als orígens sense ser-hi presoner.
1: Mira, una de les professions que jo considero, no perquè sigui la meva, ni perquè jo hagi viscut i nascut al costat, que s'estima més, és la de pagès. El pagès que planta, que veu créixer les seves plantes o les seves vinyes o els seus arbres, i té un estímul enorme. El pagès està molt agafat a la terra perquè l'orgull d'un pagès, encara que moltes vegades després maleeix perquè no ha tret el rendiment econòmic que sigui, l'orgull d'un pagès és veure que li ha rendit una, amb quantitat o amb qualitat, una plantació o una sembrada. Jo recordo, com a anècdota, un pagès del meu poble que va fer un gran camp de cols i eren tan maques que no les va deixar collir perquè li dolien que les colliguessin. O sigui que això vol dir molt bé fins a quin punt estima el pagès la seva professió. Això fa que s'hi aferrem molt i que costi molt deixar anar.
0: Per al Pep Jai, la terra no era només economia, era la reserva de la identitat nacional. Creia que el camp, més que cap altra banda, s'havia conservat la personalitat de Catalunya com a poble, perquè la terra no es pot traslladar ni industrialitzar fàcilment. Una comarca del Priorat o del Bages, deia, no és igual que una de Castella. I per això, argumentava, que qui volgués trobar Catalunya de debò havia d'anar a les zones rurals. El 1986, quan es va retirar de la política activa, el Vendrell li va retre un homenatge multitudinari i li va atorgar l'escut d'or de la vila. La plaça que avui porta el seu nom al poble és el record visible d'un home que mai no va deixar escrit gairebé res, ni tan sols les seves intervencions com a diputat, que s'han conservat gràcies al Diario de Sesiones, però que va construir xarxes, va sostenir estructures i va defensar els de baix amb la mateixa discreció amb què feia pinya amb els castells. Va morir el 1989, estimant la terra, estimant el camp, que era, deia, com tornar a casa.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
3: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
4: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
5: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
6: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
3: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
2: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
7: Sabeu que ens agrada fer-vos moltes recomanacions dels llibres que ens poden ser d'utilitat no només per situacions, fets o aspectes que ens puguin, que puguin formar part de nosaltres directament, de vegades és indirectament perquè coneixem algú doncs, que té sintomatologia o que ha viscut situacions com les que comentem al programa o que li crida l'atenció qualsevol tipus de divulgació. I de vegades són els, diguem-ne, els professionals que porten molts anys tractant determinats aspectes, els que ens expliquen coses, però de vegades és fins i tot més interessant des de el coneixement i l'observació i l'aprenentatge, des de la pròpia afectació, perquè al final és el que parlen del mateix llenguatge que el que molta gent doncs acaba descobrint, no?, certes patologies, sintomatologies que té. I algunes d'elles tenen que veure doncs, amb la digestió, i aquest llibre que us parlarem avui val molt la pena perquè es diu ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? ¿Cómo sobreviví a mis problemas digestivos? ¿Y cómo tú también puedes hacerlo? El trobeu a Grow i està escrita per l'Andrea Valls. Andrea, gràcies per passar pel programa.
8: Hola.
7: En el teu cas, ja des del principi del llibre ja ho poses, tu ets, divulgues moltíssim sobre el tema, però tot parteix de tu tenir aquestes problemàtiques durant tota la vida de trobar-te que no et senties bé, que et sentava malament al menjar. És una problemàtica no només de com et senties, sinó sobretot de ja les pors que et generaven, no? Pues per exemple, el fet d'haver d'anar a dinar o sopar a algun lloc.
8: Exacte. Exacte. Al final no és sols com t'afecta a nivell físic, sinó tot el que suposa a nivell psicològic també. I com et dones compte que no... que al final t'incapacita en tots els sentits i en tots els hàbits de la teva vida. Al principi ho normalitzes fins que arriba un punt que s'incapacita.
7: Clar, jo imagino molt aquesta situació, no? Això que ens comentes, no? D'intentar-ho normalitzar o que no... Un, que no se'm noti, dos, que és com que, mira, m'ha tocat i faig una mica més de sobreesforç o dissimulo o el que sigui, i així no es pot estar, perquè un necessita doncs, saber que pot anar millorant i quanta més informació tingui, possiblement aquestes dificultats vitals s'agafin d'una altra manera, no?
8: Exacte, al final vivim tan accelerats que... pensem, puc anar a treballar, encara que em costi més, puc anar a treballar, clar, o puc anar a entrenar, o puc anar amb els amics, però vas procrastinant fins que arriba un moment que el cos t'avisa de que ja no pots continuar dissimulant. No?
7: Clar, és el problema de que no, jo puedo con todo, no? De que jo puc amb tot, i clar, doncs per això tirem més del que potser d'una altra manera o en un altre moment de la societat doncs no ho faríem. I ja des del principi doncs, del llibre, primer et presentes i després ja vols deixar clar un concepte que és molt important, que és el de no sentir-se poses un bitxo raro, no? I és que m'ha agradat un dels aspectes que comentes, que dius no necessites una etiqueta per empezar a sanar, i això em sembla molt important perquè considero que molts cops es busca molt l'etiqueta, és això i ja està. No, el que cal és veure com t'afecta a tu, oi?
8: Exacte, exacte. Al final, no només una etiqueta determina com s'ha de tractar, perquè moltes persones pensen, és veritat que dona seguretat. Mm-hmm. Quan tu portes molt de temps patint, mm-hmm, vols un per què, sí, de la situació. Però al final, no és si jo tinc A, vaig a fer B per arribar a C. No? Al final, una mateixa persona amb la mateixa patologia pot necessitar un procés totalment distint. I pot ser que una persona, després d'un desequilibri concret, es recuperi ràpid, una altra persona que li costa més temps. Hi ha persones que sense una etiqueta i un diagnòstic poden recuperar-se si un bon professional analitza bé el cas clínic i pot tractar-lo en base a la sintomatologia o el que siga. I pot ser al contrari, que una persona amb una etiqueta, tristament, tinga una condició crònica també, no?
7: Sí.
8: Al final és més entendre el context individual, sí, i no tornar-nos, no obsessionar-nos amb un nom.
7: Mm-hmm. És molt
8: interessant. Que ens definisca.
7: Estic totalment d'acord amb això, i un dels aspectes que crec que va molt lligat a això i m'ha semblat molt interessant del llibre de l'Andrea Valls és el fet de com està tot associat a aquest sentiment de culpa, no? És a dir, de dir ostres, però què he fet jo, no? Perquè per tenir aquests problemes. Soc diferent, què és el que em passa? Tu parles molt en el llibre d'escoltar-se molt a un mateix, al cos, de ser més conscient, de mirar més cap a dins per poder tenir més coneixement i més eines i també poder verbalitzar i analitzar millor el cas, no? Però aquesta sensació de culpa deu ser molt, molt conflictiva,
8: Sí, et sents culpa per tu mateixa, per no entendre o pensar que estàs fent alguna cosa malament, uh-huh, per no entendre el cos i que ningú t'ha donat una explicació. I també et sents culpable per l'entorn. Uh-huh. Per si no puc anar a menjar a tal lloc, em sent culpable perquè sent que estic jo fastidiant el plan, clar, no? o perquè me n'he d'anar abans a casa, o perquè algú m'ha d'acompanyar, o perquè en aquest cas he de demanar un plat exclusiu per a mi, i senc que soc el centre d'atenció i que em van a preguntar i que la meva patologia pareix que definisca tota la meva identitat.

0: quan realment no, jo sóc molt més que això i és veritat que hi ha situacions que et recorden que estàs vivint un procés complicat per a tu, clar.
1: Mm-hmm. Abans es deia només allò de quan algú estava molt enamorat que tenia mariposes en l'estómago, i tu aquí en el llibre, en el capítol 4, parles de les emocions que es guarden a la panxa, no? No només mariposes, no? Hi ha més situacions que ens poden afectar per bé o per mal, no? I que sigui, doncs, un tap, no? Per exemple, que hi ha la connexió entre els dos cervells, que es diu, no? El que tenim al cap i el digestiu, eh? Que sí?
0: Sí, sí, sí, al final el cervell i l'aparell digestiu estan connectats com si estiguessin parlant per telèfon tot el dia i qualsevol situació a la que s'exposa el cos, el cervell li ho conta a l'aparell digestiu i reacciona segons necessita. Per exemple, si hi ha un perill que no ha de ser que m'està perseguint un gos perillós, mm-hmm. no? Mm-hmm. Pot ser simplement que arriba tard a la feina o que tinc una reunió amb algú important, per exemple, o notificacions. I pot ser que el meu cos identifiqui el mateix perill, aquestes petites situacions del dia a dia,
1: clar,
0: com una situació en la que he de fugir, he de salvar la meva vida. Mm. I, clar, en una situació en la que el cos està en alerta perquè detecta un perill, siga quin siga, l'aparell digestiu no està preparat per treballar, no? Al final és molt més complicat treballar en un ambient. Jo penso, i per exemple, si t'imagines dibuixant un dibuix en un parc i de sobte ve un gos corrents per tu, com te vaig a dir que et concentres en fer el dibuix perfecte?
1: Que bo aquest exemple. És totalment gràfic. És totalment gràfic. Sí, sí, perquè dius, bueno, mira, pues posa més atenció o tal. No, no, és que no veus que així no puc viure, no puc estar amb aquest... Vull estar tranquil fent el que sigui, no? Sigui el que sigui, no? I és com un condicionant, pels que hagin tingut dolors a la dentadura, per exemple, és com aquells que són incapacitants, que es diu, no? Perquè no et pots centrar en fer res més, perquè en aquell moment allò t'està distraient, t'està molestant, no? I per això és tan important el conèixer bé. Parles també de la por i de com d'incapacitant és, però també, fins i tot, la por al propi menjar, i això m'ha semblat molt interessant.
0: Sí, al final sempre dic que la por no mai és el menjar, sinó el que aquest menjar em va produir després,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte.
0: I normalment va lligat a experiències prèvies que has viscut, degut als problemes digestius, no? Pues, o acabar en un hospital en un viatge, per exemple, o passar una mala estona molt malament en algun lloc públic, per exemple,
1: clar,
0: o deixar corrents per un bany en algun lloc on no hi ha bany, per exemple.
1: Sí.
0: I clar, cada un ha viscut de situacions diferents, però clar, només un tap el que ha viscut i el cervell al final vol protegir-lo, no?
1: Sí.
0: I el cervell, encara que tu puguis disfrutar, el cervell t'està dient no exposes a aquest perill perquè pots acabar igual que vas acabar l'altra vegada. I això pot estar relacionat amb el trauma i moltes vegades és difícil trencar aquesta por perquè hi ha un motiu darrere, no? Encara que moltes persones que no ho han viscut no ho arriben a entendre, pot ser incapacitant.
1: Clar, perquè no és el no volem, si precisament et ve de gust o precisament no vols, el que passa és que avalues, no? És com de forma conscient o inconscient avalues el risc i les conseqüències que pot tenir per aquests casos previs, no? I que és claríssim d'entendre i que per això és tan important i tan valent que ho puguis comunicar, Andrea, perquè crec que això a qui li pugui sentir, de cop i volta diu, ostres, veus? Mira, és just el que em passava, no? I d'aquesta manera pot començar a construir aquesta xarxa de seguretat, no? De coneixement, d'anar a especialistes, de llegir, d'informar-se sobre el tema, i això em sembla molt necessari. M'ha cridat molt l'atenció que un dels capítols parlis de l'entorn, i és que, clar, estem parlant de que menjar no deixa de ser, a part d'una funció més clara, doncs, d'alimentar-nos, també és una funció social en el nostre cas. I clar, el fet de amb qui i com, no?, doncs, acostumis a menjar, doncs et pot afectar més menys a tota la problemàtica.
0: Sí, és molt important en aquest cas la comunicació amb l'entorn i que intenten ajudar-te, que el teu entorn el formen persones que realment es preocupin per tu i facin l'esforç, no l'esforç, no, sinó que simplement t'escolten.

0: i entenguen, intenten entendre la teua situació, si s'ha d'anar a un restaurant, o si s'ha de preparar un dinar, o si jo tinc por a viatjar i no puc anar, que no estiguen juzgant-me. Crec que és molt important, i després també el, en qui estic dinant, perquè al final tornem al d'abans. Si el nostre servei detecta a una persona com un perill, perquè també si tu has discutit amb una persona o una persona que pel que siga no tens bona relació, el mateix.
1: Et genera tota...
0: un perill.
1: Clar, et genera totes aquestes reaccions, que el teu cos reacciona així. Una altra persona reaccionaria diferent, el teu cos reacciona així, i com que ja te'l coneixes, saps les dificultats i el que dèiem del cos, del que et pot passar, no? M'ha semblat molt interessant també, i ja emplacem els nostres i les nostres lectores al Què puedo hacer si me duele la barriga, el llibre que estem presentant de l'Andrea Valls, que una cosa que en general ja podíem entendre que era així, que ens expliquis que té molta relació també amb el tema digestiu, i és la importància de moure's, fer un exercici, anem a dir, saludable, sa, i el descans. És importantíssim tot això, eh?
0: Sí, sí, sí. Primer, bueno, és com a base, ja només a nivell digestiu, sinó per a qualsevol mecanisme del cos, el moviment és fonamental. Al final, per exemple, anant a l'aparell digestiu, la motilitat intestinal, per exemple. L'estrenyiment està molt lligat al sedentarisme, per exemple.
1: Fixa't.
0: Parlant d'hàbits bàsics, no? Mm. Per a començar, ajuda que tot es moga per bé. I després el descans, al final, durant el descans, es reparen tot allò que està... Clar, que té un mal dins del cos. Mm. Si tu no descanses de qualitat i no... permetis al cos que es repare, pues, vas a continuar malalt, està clar.
1: Perquè els nostres oients sàpiguen també, en el llibre també parles de l'ayuno, del dejú, com un element important a treballar. Aquí hi ha molt d'anar veient i d'anar comprovant que els ritmes i els bioritmes i les digestions de cada persona poden fer que una cosa que per algú altre pot ser simplement una recomanació, per tu pugui ser quasi una necessitat, no?
0: Exacte. Sí, i al final, com tot s'ha d'individualitzar al final, sí, i cadascú ha de trobar les ferramentes que necessita. I el dejú, per exemple, en alguns casos, com explica el llibre, no recomanaria, com de manera general, perquè pot ser algú que tingui una mala relació amb el menjar, o té ansietat pel menjar, o bueno, alguna contradicció específica, però generalment un dejú fet de manera responsable, progressiva i sense fer barbaritat,
1: sí, està clar.
0: És per permetir descansar al digestiu i que tot funcioni correctament i que tot es recupere millor, sí.
1: Totalment. I com que és un tema que traiem molt en el programa, Andrea, lo de l'escala de Bristol, des de que la vam descobrir el programa, l'anem recuperant, que sapigueu que en aquest llibre, en el llibre de l'Andrea Valls, també la trobareu, i com d'important és conèixer, tenir informació, aprendre molt, tenir una mirada oberta, no només perquè ens pugui passar a nosaltres o algú que coneguem, sinó perquè sapiguem com interaccionar, igual que diem que hem de validar les emocions, hem de validar les problemàtiques que té tothom i ser més empàtics, però des del coneixement, de saber cada situació pel que està passant i, sobretot, en què podem ajudar, que això em sembla que és importantíssim. ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? El llibre de l'Andrea Valls. Moltíssimes gràcies, Andrea, i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies, David.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimecres 10 de juny de 2026. Però abans de donar pas a Más de Uno, sempre ens agrada doncs, comentar alguna notícia curiosa que us pugui servir de tema de conversa. Quina has triat avui, David Morales?
1: Mira, avui anem cap al Regne

0: Anem concretament cap a Surrey, on una família està buscant un treballador o una treballadora. Fins aquí, una cosa normal i correcta.
1: Sí,
0: sí. Si ja comencem a pensar en el que paguen, déu-n'hi-do, 60.000 lliures.
1: Ostres!
0: Uns 69.000 euros al canvi, una miqueta més. Amb, a més, allotjament pagat en una caseta dintre d'una finca.
1: Què dius?
0: Que, bé, és una finca enorme. Quines serien les tasques que ha de complir
1: veure,
0: aquesta
1: perquè,
0: persona?
1: Jo tinc les mal, ja m'estic preparant les mal.
0: S'ha d'encarregar del seu gos.
1: Bueno.
0: Meravellós. És que
1: aquí anem bé.
0: I a sobre et paguen, saps?
1: Sí, sí.
0: És que... Bàsicament, aquesta família és una família que viatja molt i tenen el seu gos. Llavors el que busquen és un treballador que pugui anar de manera immediata a viure permanentment a la seva finca, tot i que, ja diem, tindrà un habitatge independent, sense cost. Entre les tasques serà, doncs, alimentar, passejar, netejar el gos, tenir cura de la mascota quan ells no hi siguin, per exemple, doncs, tenir contacte directe amb els seus ensinistradors, amb els perruquers del gos, encarregar-se de portar-lo al veterinari quan calgui, i estar constantment en contacte amb els propietaris perquè sàpiguen, mentre estan viatjant pel món, que ho fan molt sovint, doncs que el seu gos està bé. També tindrà algunes altres tasques, eh? Per exemple, doncs, serà l'encarregat de rebre entregues dintre de la finca, de coordinar-se amb altres treballadors de la finca i de fer petites tasques administratives relacionades amb la gestió de la propietat. Vaja, per 60.000 lliures...
1: Mare meva...
0: Igual demà ja no hi sóc aquí, eh?
1: Sí, sí. Home, no pots teletreballar, això és evident, però està molt bé. Home, hi ha molta gent que jo crec que ja no ens està escoltant perquè ja està anant a omplir el formulari.
0: Exacte.
1: A veure, donen informació d'on es pot apuntar un o com va això?
0: Això jo crec que si busquen Live-in Dog Companion and State Assistant, va, Surrey, trobaran la informació.
1: Surrey, que no tenim el link, però serà més fàcil si hi aneu, que jo crec que sí, estic d'acord que si busqueu la informació segur que la trobeu i pot ser, doncs, ojo, la feina de la vostra... Una vida perra, en aquest cas, però perra bé, perquè, escolta, mira, només que t'haguessis de cuidar fins que el gosset ja no hi sigui, 10, 12 anys, 14, depèn del d'això, escolta, ja et retires, Aquest cos et retira,
0: per estalviar, sí.
1: Mare meva. Doncs, si no agafem aquesta feina, aquesta propera matinada el David Morales i jo estarem per acompanyar-vos a partir de 2:15, com sempre, per riure i per passar una bona estona i per aprendre moltes coses i fer-vos propostes aquí a Nits de Ràdio. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi molt bé el dimecres, David. Adéu-siau.
0: Bon dia.

0: www.dunemoficial.com.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Doncs per conèixer millor Héroes Sin Capa, ens acompanya aquí a l'estudi la seva presidenta, Mari Carmen Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, molt bé.
2: Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo nace la asociación?
3: La asociación nace en el 2021 porque durante el confinamiento pues nos dimos cuenta del poco apoyo que hay y, bueno, y los pocos recursos que teníamos en ese momento, y ya te pones a pensar y en cualquier momento. Uh-huh. Entonces decidimos hacerla pues tipo una asociación más que nada de familias, donde podamos hablar, donde podamos compartir cosas que nos pasan y vivencias que nos pasan todos los días para podernos ayudar entre nosotros,
1: ¿no? A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
4: Bon dia. Avui dimecres baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Manresa, 26 a Igualada i a Rubí, 25 graus a Barcelona, Sabadell, a Vic i a Vilanova i la Geltrú i 24 graus a Mataró. Durant aquest matí, cel molt ennuvolat, però s'obriran clars a partir del migdia i durant la tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. Durant els pròxims dies pujaran notablement les temperatures. És una informació d'AEMET.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
6: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
5: Sí, senyor.
6: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
5: Sí, senyor.
6: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
5: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Oh, sí. Jo ho veig, això, eh?
6: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
5: Bueno, compte que vagin en temps, la gent.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
7: Son las 6:30, las 5.

0: tractat en aquest programa especial per seguir la visita del Papa a Catalunya.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
3: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
5: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.
6: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
7: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
8: Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades hoy a los asterios, a las arecias, los censurios, las maurinas y también a los bogumilos en el Día de su Santo. Y felicitamos hoy a Juan de Dios Colmenero, que cumple 55 años y un día en Madrid. Que ayer se me pasó. A Lidia Martínez, que cumple 40 años en Eibar, y a Magdalena de Suecia, que hoy cumple 44 y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
9: Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jessica de Jesús.
8: Estamos a miércoles, es 10 de junio del año 2026, aunque el día se presenta tan soleado y tan estable en general como todos estos últimos días, tendremos más nubes en la costa mediterránea en estas primeras horas y algún chubasco aislado en Álava, en el sur de Aragón y en la provincia de Albacete a primera hora de la tarde. Temperaturas pueden superar hoy los 38 grados en el Valle del Guadalquivir. Estamos estrenando la mañana con 9 grados en Benasque, tenemos 14 en Cuenca y 18 en Morón de la Frontera. Enseguida Roberto Brasero afina la previsión del tiempo para este nuevo día. Tres historias para empezar el miércoles, día grande para Barcelona y para los admiradores de Gaudí. El Papa bendice hoy la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y su cruz panorámica, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto. Ayer nuevos fallos en Cercanías Cataluña por fallos informáticos. Al ministro Puente, por cierto, le escoció que los obispos bendijeran el tren que los llevó

0: de Nou a Caldes de Montbui hi ha 1,5 km de retencions en sentit sud. Per altra banda, l'entrada des del Llobregat també continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Les pluges disperses de les últimes hores pararan i s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb ruixats febles i puntuals. La temperatura avui serà lleugerament més baixa, amb màximes de 30 graus a Lleida, 28 a Tarragona i 25 a Barcelona i Girona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: El Papa Lleó XIV aborda l'estadi olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones, algunes de les preocupacions que més inquieten els joves d'avui en dia. Una d'elles, la salut mental.
3: És necessitar un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat.
1: A través dels testimonis de tres joves que li han plantejat els seus neguits, el Papa ha reclamat que Catalunya sigui un país acollidor per a tothom. Què més ha dit durant la vigília del Pontifex? Ens ho explica la Lola Sorribas. Lola, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Doncs, entre d'altres qüestions, el Papa Lleó XIV s'ha mostrat molt contundent vers la violència contra les dones.
3: Esta realitat dramàtica, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos.
4: El pontífex ha continuat la tradició de beneir tots els nadons i nens que se li apropaven. Després de 4 hores d'acte, els feligresos han estat visiblement emocionats i cadascú s'ha endut les seves reflexions a casa. Així ens ho han explicat.
5: Arribava molt al cor, tot el que ha dit.
6: Justo porque el Papa León ha bendecido a todos los niños que podía, porque ha hablado catalán.
7: Yo me quedo con el mensaje del perdón.
8: Els diferents drames que hi ha a la societat, pues, ha sabut tractar-los amb molta cura.
4: I la cirereta del pastís ha estat el cant del Virolai de la mà de l'Escolania de Montserrat i em dóna força, amb la participació també de Sergio Dalma.
9: Per sempre et vull en mi.
1: Gràcies, Lola. Doncs el Papa continua avui la seva visita per Catalunya i aquest matí anirà fins a la presó de Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. A continuació es dirigirà a l'abadia de Montserrat i finalment completarà una intensa agenda d'actes amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Gabriel Figueredo, bon dia.
10: Bon dia. A la presó de Brianzú el Papa s'hi reunirà amb una 80ena d'interns, homes i dones. Dues d'aquestes recluses tindran a més l'oportunitat d'explicar la seva experiència. Serà una visita llampec d'uns 20 minuts perquè tot seguit el Sant Pare es traslladarà a Montserrat, on serà rebut pel bisbe de Sant Feliu, el Pare Abat i un miler de nens i nenes. Al migdia es resarà el rosari a l'abadia i es cantarà el Virolai. Després de dinar amb la comunitat benedictina del monestir, la següent parada serà l'església de Sant Agustí, la seva ordre, on Lleó XIV tindrà un contacte amb les entitats que treballen amb les persones més vulnerables. El colofó de la jornada serà la Sagrada Família, on farà una missa en presència de les principals autoritats del país i després beneirà la Torre de Jesucrist, que converteix a la Sagrada Família en el temple més alt del món.
2: Más de uno Catalunya.
1: Després d'una nova jornada de vaga, el sindicat majoritari de l'educació primària, USTEC, es reuneix avui amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per intercanviar impressions. Ricard Jiménez, bon dia.
11: Bon dia, Montse. Per tant, avui no s'obrirà cap negociació, dibuixant un futur immediat més replet de noves mobilitzacions que no pas d'acords. De fet, els 5 sindicats que ahir van col·lapsar a Barcelona durant l'arribada del Papa han convocat per aquest diumenge una nova protesta als Jardinets de Gràcia. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, denuncia la contradicció d'un govern que gasta 25 milions d'euros per rebre el Papa en plena crisi oberta amb el sector educatiu, mentre els docents segueixen disposats a mobilitzar-se.
12: Demanem responsabilitat a un govern que li hauria de caure la cara de vergonya ara en aquests moments.
13: I estem farts de veure com nosaltres i els nens pateixen a l'aula.
14: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant.
11: Segons Educació, el seguiment de la vaga va ser de l'11%, lluny del 30% registrat en altres convocatòries.
1: Encara en Educació, sapiguen que més de 45.000 estudiants s'enfronten avui a la segona jornada de les proves d'accés a la universitat. I un últim apunt, sapiguen que Adif, el Ministeri de Transports i Rodalies, han anunciat accions legals contra Siemens per les dues incidències en el sistema de regulació del trànsit de l'estació de França de Barcelona durant aquest dimarts.
2: Más de uno Catalunya.
1: La rehabilitació energètica dels habitatges és una prioritat per avançar cap a un model més eficient i sostenible. Actuacions com l'aïllament, el canvi de finestres o la incorporació de bombes de calor, aerotèrmia, permeten optimitzar la climatització amb un únic sistema eficient i reduir el consum. La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, posa a disposició el simulador de rehabilitació per identificar les millors solucions per a cada llar.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: 7:27, repassem l'actualitat esportiva.

0: Parlem amb Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
1: Bon dia. El Barça de bàsquet suma el primer punt de l'eliminatòria de les semifinals de la Lliga Endesa després d'una victòria molt contundent davant la Laguna Tenerife al Palau per 100-67 amb 18 punts de Darío Brizuela i 14 més de Toko Şengül. I a demà dijous, segon partit de la sèrie, també al Palau Blaugrana. Més qüestions en futbol sala. El Barça jugarà a la final del play-off pel títol de Lliga. L'equip de Javi Rodríguez va superar l'Inter Movistar també en el segon partit a terres madrilenyes i per tant ha superat l'eliminatòria per la via ràpida. Un doblet d'Eric Martel a la pròrroga va possibilitar que el Barça torni a estar en disposició d'aixecar el títol de la competició domèstica. I un últim apunt en futbol, la selecció espanyola femenina va segellar la classificació pel Mundial del 2027, en què defensarà títol després de golejar Islàndia amb protagonisme culer amb un doblet de Vicky López i dianes de Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bon matí.
0: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
5: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Ens han donat més detalls en Gabriel Figueredo. Gabi, bon dia.
1: Bon dia. La presó de Brians del Papa s'hi reunirà amb una 80ena d'interns, homes i dones. Dues d'aquestes recluses tindran, a més, l'oportunitat d'explicar la seva experiència. Serà una visita a Llampec d'uns 20 minuts perquè tot seguit el Sant Pare es traslladarà a Montserrat, on serà rebut pel bisbe de Sant Feliu, el Pare Abat i un miler de nens i nenes. Al migdia es resarà el rosari a l'abadia i es cantarà el virolai. Després de dinar amb la comunitat benedictina del monestir, la següent parada serà l'església de Sant Agustí, la seva ordre, on Lleó 14 tindrà un contacte amb les entitats que treballen amb les persones més vulnerables. El colofó de la jornada serà la Sagrada Família, on farà una missa en presència de les principals autoritats del país i després beneirà la Torre de Jesucrist, que converteix a la Sagrada Família en el temple més alt del món.
0: Una segona jornada que arriba després que ahir el pontífex abordés a l'estadi olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones algunes de les preocupacions que més inquieten els joves d'avui en dia, com la salut mental i la violència de gènere. També ahir el papa es va reunir en audiència privada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la seva esposa. Fons del govern informen que el cap de l'executiu ha parlat amb el pontífex sobre la importància de promoure la pau, els riscos de la intel·ligència artificial i la realitat cultural de Catalunya. Salvador Illa ha regalat a Lleó 14 diversos obsequis, com una reproducció de les homilies d'Organyà o una còpia de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família.
2: Más de uno Catalunya.
0: Més de 45.000 estudiants s'enfronten avui a la segona jornada de les proves d'accés a la universitat. Després d'un primer dia que es va viure amb normalitat, malgrat l'arribada del papa i la vaga de docents, avui hi ha inquietud de nou per l'impacte que hi pugui tenir l'agenda del pontífex. Ana Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Per això els docents tornen a convocar els alumnes més d'hora de l'habitual, tal com ja van fer ahir i com ens avançava l'Alícia, professora de l'Institut Bernat Alfarré de Molins de Rei.
4: El primer dia sempre acostumem a quedar molt, molt d'hora i la resta, doncs, bueno, fem una miqueta més de més i de menys. Sí que és veritat que en previsió que demà tenim la visita al papa, doncs potser haurien de valorar l'opció de també tornar a quedar una miqueta més d'hora.
3: La segona jornada arrencarà amb els exàmens d'Història i Filosofia a les 9 i continuarà tant al migdia com a la tarda amb diverses optatives, tot plegat en una selectivitat marcada no només per la visita del papa, sinó també per una novetat, la incorporació de detectors de mòbils per evitar que els alumnes copiïn.
0: Gràcies, Anna. I canviem de qüestió. Adif, el Ministeri de Transports i Rodalies han anunciat accions legals contra Siemens per les dues incidències en el sistema de regulació del trànsit de l'estació de França de Barcelona durant aquest dimarts. L'administrador d'infraestructures ferroviària considera l'empresa responsable d'una situació injustificada i inassumible que afecta milers d'usuaris.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
5: Asisdor, profesionales para servicio domiciliario y hospitalario con atención personalizada en la provincia de Barcelona.
6: Cuidado de la higiene, control de medicamentos, compra, comida, limpieza, compañía, cuidado de niños.
5: Para que la gente mayor pueda disfrutar de una mejor calidad de vida sin desplazarlos de su entorno.
6: Asisdor por horas, días, noches, fines de semana. Teléfono 93-533-3535. 93-533-3535.
5: También en asisdor.com. Asisdor, calidad de vida para toda la familia.
7: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
8: Silencio, tecnología, potencia. Así suena el futuro. Ven a probar el nuevo MG HS Plug-in Hybrid con hasta 100 kilómetros en modo eléctrico Aquadis British, donde encontrarás el mejor servicio cada día más cerca de ti. En Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Chamboy, Mataró y Granollers. MG ha cambiado. Ahora te toca a ti. Aquadisbritish.es.
0: Les 8 i 27, els esports. Víctor Llucia, bon dia.
9: Bon dia. El Barça de bàsquet suma el primer punt de l'eliminatòria de les semifinals de la Lliga Endesa després d'una victòria molt contundent davant la Laguna Tenerife al Palau per 100 a 67 amb 18 punts de Darío Brizuela i 14 més de Toko Schengel. I demà dijous, segon partit de la sèrie, també al Palau Blaugrana. Més qüestions en futbol sala. El Barça jugarà a la final del play-off pel títol de Lliga. L'equip de Javi Rodríguez va superar l'Inter Movistar també en el segon partit a terres madrilenyes i per tant ha superat l'eliminatòria per la via ràpida. Un doblet d'Eric Martel a la pròrroga va possibilitar que el Barça torni a estar en disposició d'aixecar el títol de la competició domèstica. I un últim apunt en futbol, la selecció espanyola femenina va segellar la classificació pel Mundial del 2027 en què defensarà títol després de golejar Islàndia amb protagonisme culer amb un doblet de Vicky López i dianes de Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí.

En cultura, tres obres catalanes han estat distingides als Premis Arquitectura 2026. El recuperat accés al castell de Rupit, de Carles Enrique Estudio, ha rebut el Premi d'Arquitectura Espanyola. El Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de la Fira de Barcelona i la Model, impulsat per Urbanisme de l'Ajuntament i Barcelona Regional, ha estat guardonat amb el Premi d'Urbanisme i la restauració del Mercat de Santa Caterina, que es va fer ara fa 20 anys, ha obtingut el Premi de a la Permanència. En una gala celebrada aquesta passada nit a Madrid, el jurat ha destacat la combinació de patrimoni, sostenibilitat i innovació en tots tres projectes. I en plana musical, avui s'inaugura el festival Blau Marí Music amb el concert de Rosana.

La cantant torna als escenaris amb la gira Vamos a Star Tour, que marca el seu esperat retorn. I arribem així al final d'aquest informatiu, que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Desitgem que passin molt bon dia.

0: A Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
1: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
2: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
3: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
4: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Sweat, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Recurrir a un centro de medicina forense es la mejor opción para obtener una pensión de invalidez cuando no podemos trabajar, nos han dado el alta médica y nos han denegado la pensión de invalidez. La solución está a nuestro alcance y es Tribunal Médico, que desde 1978 están especializados en materia de seguridad social. Si sufres dolencias y no puedes trabajar, te han dado el alta médica o te han denegado tu pensión de incapacidad, visita tribunalmedico.com o llama al 933-800-100. Asesoramiento totalmente gratuito, sin compromiso. Tu centro médico y jurídico especialista en derecho social y medicina legal y forense. Más de 35 años de experiencia defendiéndote ante los tribunales frente a la seguridad social. Miles de casos conseguidos. 933-800-100. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com, porque tus derechos son nuestra meta.
7: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
8: Bon dia. Avui dimecres baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Manresa, 26 a Igualada i a Rubí, 25 graus a Barcelona, Sabadell, a Vic i a Vilanova i la Geltrú i 24 graus a Mataró. Durant aquest matí, cel molt ennuvolat, però s'obriran clars a partir del migdia i durant la tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. Durant els pròxims dies pujaran notablement les temperatures. És una informació d'AEMET.
7: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: Me parece bien. La cuestión es que es para monetizarlo, no es porque realmente te vaya a proponer una solución a tu soledad o vayamos a hacer un grupo, que a lo mejor habrá propuestas que seguro que lo hacen.
1: Yo creo que también
2: una
1: está
2: pausa.
1: Ahí. Ah, tiramos.
2: Con tu permiso. Pues estamos aquí en Más de Uno en Onda Cero. Un momentito y enseguida volvemos. Y estaremos en Barcelona porque está a punto de llegar el Papa a la cárcel, de visita a Brians 1, donde se va a reunir a escuchar a un grupo de reclusos. Ahora sí.
3: Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
4: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
5: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
4: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
5: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
6: Ay. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
7: Aixeca't, ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull...
8: Para, digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
7: Pots estudiar un llibre, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
8: Això sí que és un planàs.
9: Unipro et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
13: Hay lugares que no se visitan, se sienten. Senderos entre montañas, pueblos con historia, sabores auténticos y paisajes que invitan a desconectar. Descubre las montañas de la Costa Daurada, el interior del Baix Camp, la aventura de descubrirnos.
14: Òpera a la ràdio, un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
15: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
16: Molt bon dia.
15: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
16: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
15: Aida de Verdi.
16: Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
15: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
16: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuleti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
15: I després de Bellini, què ens espera?
16: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I, abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Lise Davidson, però també... Alfredo Tomaso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
3: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
6: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
17: Dimecres a les 8 de la tarda al Roig Arena, València Bàsquet i Joventut de Badalona jugaran el primer partit de la seva sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga ACB. Divendres en disputaran el segon al mateix escenari i en el mateix horari. A Malta comença a jugar-se a partir de les 7 de la tarda de dimecres la Final Four de la Lliga de Campions de Waterpolo Femení. La primera semifinal la jugaran el Club Natació Sant Andreu Ferenbarox i la segona, a partir de les 9 de la nit, Club Natació Mataró i Olympiacos. Dijous, segon partit de l'eliminatòria de semifinals del play-off pel títol de l'ACB al Palau Blaugrana a les 8 entre Barça i la Laguna Tenerife. També a Malta, dijous, començarà a disputar-se la Final Four de la Lliga de Campions Masculina de Waterpolo. A les 7 s'enfrontaran Club Natació Atlètic Barceloneta i Ferenbarox en una de les semifinals. Dijous també arranca el Mundial de Futbol als Estats Units.

0: que tendréis cosas que hacer, que no quiero yo interrumpiros sí, más. Sí. Teneros cuando no es necesario.
1: Adiós, Irene.
0: Adiós. Adiós, vete con todas tus banderas.
1: Me voy.
0: Adiós, Emilio, hasta el próximo día.
2: Hasta el próximo
0: día. Vete con todos tus semáforos hasta el próximo día.
2: Ahí vamos.
0: Ahora en 5 minutos contamos las noticias otra vez.
3: Onda Cero Barcelona. ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital. Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
4: Este verano cambia de aire. Vuela al aeropuerto de Stuttgart y descubre Baden-Württemberg, el auténtico encanto del sur de Alemania. La selva negra, lagos, ciudades históricas, una gastronomía que conquista. Tu próxima escapada empieza en Stuttgart.
5: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
8: Viajar a Baleares en verano mola, pero viajar con Transmed mola más porque te damos descuentos como churros. Consigue un 30% y un 5% extra si eres miembro del Club My Transmed.
3: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
9: Donem veu a una entitat amb finalitats solidàries i coneixem el seu origen i la tasca que desenvolupa. Parlem amb l'associació Cooking for a Mission.
10: A Cooking for a Mission han ofert durant 2 anys, durant la pandèmia, cuina i atenció alimentària per persones vulnerables subministrant plats cuinats i actualment fan cursos de restauració per persones amb diversitat funcional.
11: Para mí, un chico entre 20 y 30 años tiene que estar incluido en varios aspectos de la vida. Es no solamente el curso y adiós, sino hacemos comunidad. Es decir, también hacemos talleres de enseñar cómo se decora una mesa, talleres de fabricación de velas por nosotros. Nos vamos a hacer excursiones, de manera que tanto ellos como los padres nos lo agradecen realmente muchísimo. Ha sido una sorpresa.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: A Barcelona ja tenim a tocar el FES es Design.
13: El Festival de Disseny de Es Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
14: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
12: A Lleida aterra Banda Neon.
13: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
12: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
13: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
12: I Tarragona impulsa el talent emergent.
13: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes

0: de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: Al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
1: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
2: Hola, bon dia. 2 de 3 en victòries ahir per les seccions del Barça. La de bàsquet va apallissar la Laguna Tenerife de 33 punts, 167 al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Excel·lent partit de l'equip de Xavi Pascual, brillant per sobre la resta, Darío Brizuela amb 18 punts. Xavi Pascual, totalment satisfet.
3: Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més. L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. Sens dubte hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració els dijous.
2: El Barça domina la sèrie per una victòria a 0. El segon partit es jugarà demà, també al Palau Blaugrana. Avui li toca el torn a la 6a Joventut, que s'estrena en la sèrie contra el València Bàsquet en el partit que començarà a les 8 del vespre al Roig Arena. Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. També victòria del Barça de futbol sala, que en el seu cas el classifica directament per la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. L'equip de Javi Rodríguez va guanyar l'Inter Movistar per 5-6 al pavelló Jorge Garbajosa en el segon partit de les semifinals, que es va decidir a la pròrroga, on 2 gols de Martel van decantar la balança en favor del Barça. El triomf té doble premi, ja que també significa la classificació dels blaugranes per la propera edició de la Champions. El Barça jugarà la final contra el guanyador de l'altra semifinal, que enfronta el Palma Futsal i el Pozo Múrcia. Tots dos equips juguen avui a les 8 al pavelló de Son Moix el segon partit de la sèrie. En el primer es van imposar els murcians. La derrota de les seccions del Barça la va protagonitzar la d'hoquei patins, que va perdre contra l'Igualada per 1-2 a la pista blava de Blanes en el 5è definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga. Els igualadins jugaran la final per primera vegada en 22 anys contra el Liceu de la Corunya. En futbol, el president del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el departament jurídic del club ja té preparades les seccions legals contra el president del Real Madrid, Florentino Pérez, després que acusés l'entitat blaugrana de comprar àrbitres. Juste s'ha dirigit a Pérez i li ha dit que es veuran els jutjats. Encara en futbol, el Benfica ha anunciat que el Real Madrid ha pagat la clàusula de rescisió de 15 milions d'euros de José Mourinho. El portuguès viatjarà en les pròximes hores a la capital d'Espanya per firmar pel club blanc. La selecció espanyola femenina s'ha classificat pel Mundial de Brasil de 2027 després de golejar 1-6 a Islàndia a Reykjavik. Van marcar les blaugranes Vicky López en 2 ocasions, Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí. L'Almeria és el primer equip classificat per la final de la promoció d'ascens a primera divisió després de guanyar el Castelló per 3-2 al Juegos del Mediterrano. Avui es juga el segon partit, en aquest cas Màlaga, Les Palmes a la Rosaleda amb avantatge d'1-0 pels andalusos.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
4: Avui a la ciutat farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Parlarem amb experts per saber quin significat té una visita com aquesta per a l'Església catalana i connectarem amb els companys que estan avui repartits en els principals punts d'interès d'aquesta cita.
5: També us explicarem com és el dia a dia d'un periodista que segueix les visites papals i com han estat els darrers viatges dels pontífecs a casa nostra. I com no pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de qui avui fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i que el principal motiu de la visita del Papa a Barcelona és la inauguració de la Torre de Jesucrist, potser la que dona més sentit a la construcció que va idear l'arquitecte i que es fa realitat un segle després de la seva desaparició.
4: De tot plegat i de molt més en parlarem avui a la ciutat en aquest programa especial per seguir la visita del Papa a Catalunya.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Onda Cero Barcelona.
6: En directo, desde el Teatro Luis del Olmo de Onda Cero, Carlos Alsina presenta

0: Española con 25 años fabricando productos para piscinas para que tú solo disfrutes. Tamar, en los mejores supermercados, tiendas de bricolaje y distribución. Químicastamar.es.
1: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: ¡Valorado!
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
5: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria, solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
6: Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta.
7: Aixeca't. Ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull...
8: Para, para! Digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
7: Pots estudiar un IBRO, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
8: Això sí que és un planàs!
9: Un IBRO et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
10: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
11: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
12: Avui a la ciutat farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Parlarem amb experts per saber quin significat té una visita com aquesta per a l'Església catalana i connectarem amb els companys que estan avui repartits en els principals punts d'interès d'aquesta cita.
13: També us explicarem com és el dia a dia d'un periodista que segueix les visites papals i com han estat els darrers viatges dels pontífecs a casa nostra. I com no pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de qui avui fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i que el principal motiu de la visita del Papa a Barcelona és la inauguració de la Torre de Jesucrist, potser la que dona més sentit a la construcció que va idear l'arquitecte i que es fa realitat un segle després de la seva desaparició.
12: De tot plegat i de molt més en parlarem avui a la ciutat en aquest programa especial per seguir la visita del Papa a Catalunya.
6: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz impulsat per la Fundació La Pedrera. A les 8 del vespre arriba Mingus Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz, com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
14: S'acaba la tonteria. Avui traurà l'artilleria.
13: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny, ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu a 2:15 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, a la Casa Cultural La Violeta, entra a la seva recta final. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
15: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats...

0: L'acte d'aquesta tarda, però abans saludem l'equip que fa possible aquest programa.
1: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
0: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Gerard Sanz. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
0: I no sé si puc saludar des de, no sé, les alçades.
2: Des de la distància.
0: Des de la distància. Robert Calvo, bon dia.
4: Bon dia, bona hora, més a prop de Déu que mai.
0: Totalment, i mai millor dit.
4: Diria jo.
0: El Robert està a Montserrat, de seguida ens expliques tots els detalls, però abans, Gerard, avui no tenim píndola del papa, perquè ja en parlarem largo i tendido.
2: Avui tot el programa serà una píndola del papa.
0: Amb la qual cosa, anem directament a la pregunta, que també, evidentment, està relacionada amb la visita del Sant Pau.
2: Evidentment, gira al voltant del papa Lleó XIV, que ahir al migdia aterrava a Barcelona procedent de Madrid. Només arribava a oficiar una homilia a la catedral i per la tarda va tenir el primer gran esdeveniment amb un bany de masses a l'estadi olímpic davant de 40.000 fidels amb actuacions musicals incloses. Avui afronta el seu segon dia a la capital catalana amb uns esdeveniments que no detallaré perquè en parlarem exhaustivament durant el programa d'avui, però la pregunta d'avui va relacionada amb aquesta visita del Sant Pare.

0: tots estem ballant al mateix
1: ritme, movent-nos al ritme.
0: M'encanta aquest himne.
1: Però sense fer karaoke, perquè no, és que és tan maca.
0: És, i canten també.
1: Sí, i tant, i tant. Aquesta visita, a banda de la bogeria col·lectiva dels fidels o curiosos que l'han volgut veure ni que sigui 10 segons, també ha capgirat la ciutat amb talls de trànsit en alguns barris que han condicionat la mobilitat de molts ciutadans. Sigui com sigui, el que volem que ens expliqueu avui és com esteu vivint aquesta visita del Papa Lleó XIV. Esteu seguint el periple de Lleó XIV per Espanya i concretament per Barcelona? Què us sembla la seva visita? Us fa il·lusió? Heu notat les restriccions de trànsit? En definitiva, expliqueu-nos el que vulgueu d'aquesta visita del Papa a Barcelona. Serem tot orelles, notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908.
0: I si algú ha estat present en els actes que ha estat fent aquests dies, o si estarà aquesta tarda, sí, a la família, si està ara a Montserrat, i ens, no crec que ens estigui escoltant, però bueno, si algun familiar està ara, com el partit, no?, de futbol, si algun familiar està ara a Montserrat, si el penseu anar a veure aquesta tarda, sí, durant el seu recorregut, doncs mira, potser,
1: que ens ho expliquin.
0: Potser ens ho poden explicar. Robert Calvo, què vols dir-nos des de la distància?
2: No, és que just està sonant el Virolai, que a mi m'encanta també.
0: Sí, ho estem
2: també
0: veient en directe. Sí, no és aquest que estem escoltant, però
2: a la plaça de Santa Maria, abans que arribés el Sant Pare, quan estava arribant, espontàniament, un grup de persones s'ha posat a cantar el Virolai.
0: Que emocionant, aquesta
2: sala,
0: no?
2: En la que estic, molt emocionant. Hi ha molts periodistes de tot el món i un periodista alemany ha preguntat esto qué es? Què canten, no? Què canten?
0: També es podria haver informat, no?, una mica del que anava a fer a Montserrat.
2: Però de cop i volta no sabia que estaven cantant. Diu, què estan cantant? I dic, el Virolai. I què és el Virolai? I li he explicat una mica la història del Virolai, que és una lletra que va fer Jacint Verdaguer, que després se li va posar música gràcies a un concurs, un certamen artístic, i que és, jo li he dit, és l'himne oficiós de Catalunya.
0: Totalment, totalment.
2: Quan no fem servir l'altre, fem servir aquest.
1: Sí, totalment. En tenim dos.
0: Deuen estar flipant els periodistes estrangers, de tot el que estan vivint. A més, el plaer de poder estar a Montserrat, El periodista alemany que està a Montserrat deu estar flipant. Ara ens ho expliques tot, Robert, però abans recordem que a més avui la pregunta té regal.
1: El Papa arriba amb regals, home, i la ciutat també.
0: Avui.
1: Sí, home, i tant. I déu-n'hi-do quin regal, I és que sempre és meravellós gaudir del Petit Liceu, i aquest diumenge us hi convidem. Tenim 5 entrades dobles per anar a veure la Torre dels Somnis el diumenge a les 11 del matí. La Torre dels Somnis és un espectacle de gran format que combina l'òpera amb el circ i la poesia, una proposta operística amb música de Puccini i una dramatúrgia que narra el darrer desafiament de la realitat contra els impossibles que habiten la torre. Un espectacle per totes les edats que pretén arribar d'una manera especial al públic més jove. Recordeu, diumenge 14 de juny a les 11 del matí, la Torre dels Somnis al Petit Liceu. Podreu optar, com sempre, si responeu a la pregunta del dia amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908, explicant-nos doncs com esteu seguint o vivint la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona.
0: Clar, no sé si nosaltres som els més indicats per explicar com estem vivint aquesta visita del Papa. Montse, tu què? Molta feina.
3: Molta feina, molt intens, la veritat. I he de dir que sap greu, perquè fins i tot ahir quan vaig sortir d'aquí vaig dir, necessito desconnectar una mica de tant de Papa. Vull dir, és que des que havia arribat a 2:15 del matí, clar, només havia parlat del pare.

0: Llavors, intens, no, sobre casa també ho estem vivint intensament. Ma mare treballa just a Rosselló, en Sardenya, així que...
1: Ha anat a treballar avui?
0: Avui ha anat a treballar, sí, és bueno, és que treballa a una residència de tercera edat, així que és imprescindible
1: no
0: que jo vagi.
1: Treballar, evidentment.
0: Sí, sí. I això, i el que li passa és que avui ja m'ha dit, ja tornaré.
1: Ha
0: ja,
1: tingut problemes ja per veurem. Entrar, li han demanat...
0: De moment no, clar, però ahir no... O sigui... Ahir no hi havia cap restricció, per dir-ho manera, a l'hora d'anar a peu, ni les estacions de metro estaven tancades. Avui ja m'ha dit, no podria baixar a Sagrada Família, hauria de baixar a Diagonal i caminar fins allà.
1: Sí.
0: I a veure, jo, en principi pel matí quan ha entrat no hauria d'haver dit cap restricció, així que ha pogut entrar bé. El problema el tindrà a la tarda, que ma mare surt a treballar a les 7.
1: I... Ostres!
0: Hora punta!
1: Mira, digue-li a ta mare que es quedi. Que es quedi i vegi el papa, sí. Perquè jo crec que anirà millor, perquè no crec que pugui sortir de la zona que ell ora. I vosaltres com esteu vivint aquesta visita del Papa? Notes de veu al 676-76-09-08. Mentre que ens ho expliqueu, Montse, avui hem de repassar l'actualitat, no només centrada en el Papa.
0: No, som-hi.
1: Doncs de seguida entrem en el tema del dia, que és la visita del Papa Lleó XIV, però abans els hem d'informar d'un nou tiroteig a Catalunya. Aquest matí un home ha estat abatut d'un tret al cap al carrer de Balmes, aquí a Barcelona.
0: Sí, Míriam, els fets han passat cap a les 10 del matí quan un individu ha obert foc i ha fugit. Segons els Mossos d'Esquadra, s'ha localitzat l'arma, però el pistoler continua en parador desconegut i la policia ja s'ha fet càrrec de la investigació i treballa amb imatges de l'autor. L'atac ha tingut lloc davant l'oficina de DNI de la Policia Nacional en una zona molt transitada i s'ha activat un operatiu policial ampliat per intentar localitzar el sospitós.
1: I segona jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. El pontífex ha arribat a les 12 a l'abadia de Montserrat. De seguida connectarem amb el Robert perquè ens expliqui com va tot per allà, però abans el Sant Pare ha visitat la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sarrovires, on ha mantingut una reunió amb una vuitantena de reclusos.
0: En aquesta trobada el Papa ha reivindicat la capacitat humana de penedir-se, reconciliar-se i perdonar com a eina per començar de nou. A més, ha recordat que els errors, diu, no determinen la identitat d'una persona i que tothom és digne independentment del seu passat.
2: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
0: Lleó XIV ha agraït l'acollida amb unes paraules en català i ha elogiat la tasca dels capellans i voluntaris de la pastoral penitenciària. L'acte també ha inclòs els testimonis de dues recluses, la Montse i la Josefina, que han explicat com la fe els dona força, pau i transformació personal.
3: He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
4: Esto pasará, Santo Padre. Retomaré mi vida y seguiré unida a Dios. Seguiré dando gracias a Dios.
0: La visita, que ha durat uns 20 minuts, ha comptat amb un ampli dispositiu de seguretat i entre les autoritats presents hi havia el president Salvador Illa, el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska i el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
1: I de Brians, el Papa ha marxat directe cap a Montserrat, on hi ha arribat poc abans de les 12 del migdia. Amb el Papa mòbil ha fet un recorregut per saludar els fidels des del Mirador dels Apòstols fins a l'entrada de l'abadia. I allà ens desplacem també nosaltres fins a Montserrat, on està el Robert Calvo. Robert, a veure, explica'ns com han anat aquests primers minuts de la visita del Papa. Ara estan resant el rosari, si no m'equivoco.
5: Sí, aquesta hora resant el rosari. És un moment breu, l'estem escoltant.
1: Sí.
5: Això és el so que ens arriba des de dins de l'interior de la basílica. El Sant Rosari és aquesta pregària centrada en la vida de Jesús, vista a través dels ulls i el cor de Santa Maria, i després d'això passarà el que ja avançàvem fa un moment, que és que es cantarà el Virolai, que és l'himne que es canta a la Mare de Déu de Montserrat, a la Moreneta, i que comptarà amb el Papa Lleó XIV presenciant aquest moment, que serà molt especial, com també ha estat especial l'arribada aquí a la plaça Santa Maria, on l'esperaven milers de persones. No sé quin temps fa ara mateix a Barcelona, quan hem sortit aquest matí a les 9,
1: molt negre.
5: Estava cobert.
1: Sí.
5: Molt negre, no?
1: Segueix així.
5: No. Doncs aquí fa un sol espaterrant.
1: Què dius?
5: No, sí. Aquí al centre del territori fa

0: Són els Patarrans, i diguéssim, no sé si és perquè estem a les altures, estem a 1.200 metres d'altitud, però aquí fa molt sol, i de fet agraeixo aquesta hora, com a mínim jo, que tinguem una sala de premsa sota cobert on poder estar, perquè els companys de les televisions, dels diferents programes de televisió que han d'oferir la imatge en directe amb el públic al darrere, ho tenen més complicat que nosaltres, certament. Però ha estat un moment molt especial l'arribada de Lleó 14 a aquesta plaça, on s'ha aturat, ha saludat a moltes persones, ha abraçat a joves, a no tan joves. M'he quedat amb un càntic dels lemes que li han cantat, que diu Papa León, te queremos un montón. L'han cantat moltes vegades aquest. Papa León, te queremos un montón. És el lema que potser es queda d'aquesta visita aquí a Montserrat, en la qual també hi repeteix, com ara ens explicava la Montse, que abrians hi ha hagut el president, Salvador Illa, qui també repeteix la seva presència.
1: De fet, l'està seguint, no? Durant tot aquest dia l'acompanyarà, no? Si ho he escoltat aquest matí.
0: Serà l'únic que es mantindrà des del matí fins a la tarda. Aquí també hi són presents a aquesta hora altres representants institucionals, juntament amb el president de la Generalitat, també hi ha el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Això acabarà d'aquí molt pocs minuts, el Virolais sonarà d'aquí molt pocs minuts, perquè aquest és un acte molt breu, força breu, perquè després, a la una aproximadament, a Lleó 14, el papa se n'anirà a fer un... No sé com serà aquest dinar, serà molt frugal, m'imagino, molt lleuger, no sé què deuen dinar els monjos. Auster, jo crec que sí. Però també és un dia de celebració, vull dir que deu haver alguna cosa especial. No sé quina cosa especial pot haver-hi. He de dir que aquí ens han cuidat molt bé els... periodistes, a tots ens en cuida molt bé. Hi ha una sala annexa a aquesta on està tot ple d'esmorzar, de suc de taronja, d'aigua, tot, estem molt ben cuidats, la veritat. Per sort, aquest mateix jo em temia, quan hem arribat al Cremallera, he pensat, ai, que ens passarà el mateix que li va passar l'any 1982 a Joan Pau II, quan va arribar aquí, això era un vendaval, una tempesta i una boira i una negró, després ho explicarem, per cert. Però és que és l'únic precedent que hi ha d'un viatge apostòlic papal a Montserrat, va ser el 7 de novembre del 1982, i Joan Pau II discurs enmig d'un...
1: Sembla que estem...
0: Lleó 14.
1: Espera, que no t'escoltàvem, Robert.
0: Dic que no ha estat així per Lleó 14, que s'ha trobat un temps plàcid aquí a Montserrat. No sé si després de tornada a la capital catalana es tornarà a trobar amb els núvols. Veurem què passa aquesta tarda.
1: Escolta, Robert, com ha estat el control de seguretat? Perquè s'està parlant molt, no?, de que és una de les visites amb més controls de seguretat pel que ja sospira el Robert, pel que fa a la premsa, com a mínim, no? Com us han revisat? Quins requisits heu hagut de complir?
0: En realitat no ha estat res diferent que un control aeroportuari. Però primer, no estic acostumat a anar als aeroports. Segon, no estic acostumat a que tot pot pitar. Primer portava un paquet de caramels a la butxaca, m'ha dit, los caramelos, por favor. Després no he recordat que portava una clau en una butxaqueta petita, l'he hagut de treure, he tornat a passar. Llavors no recordava que no m'havia tret el cinturó, he tornat a passar, i així 5 vegades. Fins que m'ho he tret tot, gairebé, i seguia pitant, m'ha dit l'agent del Cuerpo Nacional de Policía, m'ha dit, ¿lleva usted prótesis? I dic, no, de moment no.
1: Ja sabem el que estava pitant, no?
0: No, és que s'ha fet un magnetisme amb l'arc aquell de seguretat i no parava de pitar, perquè quan m'he allunyat 5 metres ja no pitava. Li dic, ve, como no le he mentido, no llevo prótesis.
1: Algun piercing, potser, que et pitava, no sé.
0: Això pot ser.
1: Pot ser.
0: Però, escolta'm, aquí, a més, saps que m'agrada molt que aquests esdeveniments periodístics, on coincidim amb molts companys, em permeten veure persones que només veig en aquests saraus. Excompanys d'aquesta casa, altres companys d'altres mitjans, que és interessant veure'ls.
1: Escolta, també hem vist que...
0: Aquí hi ha un periodista, aquí a la sala potser n'hi ha més, però aquí al costat en tinc un
1: d'Alemanya,
0: que està descobrint Montserrat, el Virolà i tot plegat.
1: Està flipant, clar. I tu li estàs fent de guia, no?
0: Una miqueta, Cicerone.
1: Escolta, hem vist que des de primeríssima hora del matí ja hi havia fidels a Montserrat. A les 9 del matí ja estaven situant-se. Hi ha molta gent allà dalt?
0: Hi ha molta gent.
1: Dins i fora.
0: La plaça està plena. Mira, abans pensava, dic, com ho definiria això si m'ho preguntessin? Com estava la plaça? Abarrotar. Està plena de gent perquè Hi ha hagut un moment que jo he preguntat aquí un company també de la premsa escrita, li he dit, escolta'm, totes aquelles cadires buides que hi ha allà, no serà que absències, no, és que s'han aixecat per anar a veure el pontífex de prop. I després han tornat al seu lloc i hi ha tota, gairebé tota, potser hi ha un lloc o dos, però no poden pujar ara les persones perquè hi ha la carretera tallada, per tant que no s'aventurin a pujar perquè no es pot venir a Montserrat ara mateix. De fet, nosaltres ara mateix no ens podem moure d'aquesta sala de premsa fins que el pontífex no hagi abandonat aquesta part del monestir.
1: A quina hora s'espera que surti de Montserrat?
0: Cap a quarts de dues.
1: Després d'aquest àpat.
0: Sí, l'àpat és a la una. M'imagino que menjaran tranquil·lament. Hi ha un Parlament a les previst d'aquí a 15 minuts aproximadament, que és quan sortirà al balcó i es dirigirà a tota aquesta gent que l'ha esperat durant tantes hores. I després venerarà la imatge de la Mare de Déu, de la Moreneta, i beneirà tots els fidels que estan aquí, i després ja se n'anirà a aquest dinar amb els monjos del monestir, que serà una cosa privada, i amb els escolans. Alerta, que potser li torna a cantar el Virolai allà tot dinant.
1: Home, doncs seria un molt bon tema per amenitzar aquest dinar. Estava pensant que, deies, per aquest periodista company d'Alemanya, està al·lucinant aquí a Montserrat.
0: Vols que li pregunti alguna cosa? Vols que te'l porti?
1: No cal deixar-lo tranquil, pobre, que deu estar fent la seva feina.
0: Està concentrat ara mateix.
1: No, estava pensant això, que si ell està flipant, el papa també deu estar flipant, perquè estar a Montserrat és un lloc sagrat i per ell ha de ser una experiència. Tot i que ell pot voltar per tot arreu, per tot el món, però tenir davant la Moreneta, per molt que siguis el papa, deu impactar també.
0: I per ell aquest lloc també és molt especial perquè se sent molt unit a Montserrat, no només perquè un dels seus predecessors ha estat aquí i perquè significa molt aquest monestir. Expliquen aquí des del monestir que com a agustí i havent estat superior d'aquest gran ordre religiós durant més d'una dècada, comparteix la sintonia amb la vida monàstica, la regla de Sant Benet i la vida en comunitat. Així doncs, diu que com a superior d'aquesta ordre dels agustins, hi ha constància que va fer un retir espiritual a Montserrat, Robert Prevost, i que ell després va acabar sent pontífex fa un any, i ara el torna a portar aquí aquesta cita que té amb el nostre país.
1: Doncs un moment especial pel Sant Pare. Robert Calvo, qualsevol cosa que ens hagis d'explicar, si passa alguna cosa inesperada, doncs tornem a connectar amb tu, però si no, gaudeix d'aquest moment que no deixa de ser important.
0: Només una curiositat.
1: Digues.
0: Robert Prevost, que es diu Lleó XIV, la seva relació amb Montserrat va encara més enllà perquè l'últim pontífex que havia escollit el seu mateix nom, que va ser Lleó XIII, va ser el pontífex que va declarar la Mare de Déu de Montserrat patrona dels catalans.
1: Doncs mira, quina unió més maca entre lleons. Robert Calvo,
0: te queremos un montón.
1: Moltíssimes gràcies. A tu sí que t'estimem molt. Que vagi molt bé, Robert. Adéu-siau. Fins ara. Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia, també en aquest programa, però sobretot al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades, dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Onda Cero, la ciutat.
1: Aquests dies estem observant la visita del papa Lleó XIV des de molts punts de vista. Aquest dilluns hem glossat la seva figura de la mà del periodista especialitzat en religió Jordi Pacheco, però avui volem trencar amb la tònica i escoltar una dona. Aquest segment de la població que està tan oblidat per la Cúria Vaticana i pels alts estaments de l'Església.
7: Sí, és que hi ha qui es pregunta, podria passar que algun dia, llunyà potser, acabem tenint una màxima representant de l'Església al Vaticà? Qui sap, Míriam, potser la història ens sorprendrà. Avui volem analitzar el paper de la dona, de les dones, en aquesta organització que sovint no permet que es trenquin les cotilles.
1: En parlem amb la Míriam Díez-Bosch, que és diplomada en teologia i llicenciada en ciències de la comunicació i en estudis eclesiàstics. Míriam, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: La Míriam, a més doctora en Ciències Socials per la Pontifícia Universitat Georgiana di Roma. Per tant, es coneix molt bé el terreny. Així que, Míriam, la primera pregunta que et faig, què passa a Roma, que tots són sotanes?
2: Moltes sotanes. Anem de perdre l'esperança. Jo crec que sí que algun dia podríem veure una màxima autoritat que fos una dona. Per què no? Per què no? No s'han de posar límits a la providència. Ara bé, és una institució que fa més de 2.000 anys que està dominada per una visió molt masculina. El que ara s'ha d'anar trencant és que en la presa de decisions, perquè la presència de la dona hi és a l'Església. Mm-hmm. Les dones hi són a l'Església. Sí. El que passa és que no prenen decisions, no estan en els llocs on està allà el bacallà. I aquí és on s'ha d'anar treballant. Jo crec que aquest papa ens pot donar alguna sorpresa positiva.
1: Mira. Mm-hmm.
7: Míriam, més enllà de la qüestió de gènere, el papa fa aquests dies diferents actes tant a Madrid com els que està fent a Barcelona, alguns amb gestos cap a col·lectius més desafavorits i altres més relacionats amb la classe política. Quina lectura hem de fer del fet que hagi anat a la Casa de la Sobirania Popular?
2: Jo crec que ha sigut un molt incisiu per dir, escolteu, l'Església no fa ingerències, però l'Església té una paraula a dir. Té una paraula a dir amb el que passa al món, és un interlocutor vàlid, vosaltres m'heu convidat, jo vinc. És a dir, tampoc s'ha personat en un lloc on no l'havien cridat. Per tant, té un discurs sobre aspectes socials, té un discurs molt fort pel que fa a la migració. És un papa que no és de mitges tintes. Sembla una persona molt educada, una persona amb un to molt afable, però que és molt contundent i ho ha deixat clar en els seus missatges aquests dies.
1: Clar, ho dèiem perquè ell no vol fer política, però en realitat la fa, perquè tot és política en aquesta vida. I ens deia el Jordi Pacheco aquest dilluns que a ell no li toca entrar en el terreny polític, però que en realitat sí que fa diplomàcia. Quines diferències hi ha entre la diplomàcia vaticana i la diplomàcia clàssica dels estats?
2: La política, començant per la visió que té el papa Lleó, és la forma més alta de caritat. I la caritat és l'amor, per tant, l'amor, la convivència entre les persones, per ell, és el centre del seu discurs. Tota l'estona està dient, sigueu humans, tingueu en compte l'altre, preneu decisions correctes, no sigueu corruptes, treballeu pel bé comú. Per tant, incideix en la política. El que no fa és una política d'un color o d'un altre, d'una samarreta o d'una altra. Però la política com aquella acció pel bé comú, evidentment que hi és. La diplomàcia vaticana el que fa és teixir ponts, no? Pontífex, aquest nom tan bonic per dir papa, vol dir constructor de ponts. Per tant, el que fan és construir ponts amb les nacions, amb els individus, amb les entitats, amb les persones, amb tothom. I aquesta diplomàcia vaticana funciona molt bè, perquè és un poder tou, no? El soft power, que diem.
7: Mm-hmm. Amb tot, aquesta visita del papa també ha aixecat polseguera per l'aparició d'alguns col·lectius que denuncien que s'ha desplegat un gran dispositiu, també amb molts diners, per atendre aquest representant en un estat aconfessional.
2: Sí, evidentment és un estat aconfessional, però quan ve una figura d'aquesta envergadura, doncs la seguretat, per exemple, que la seguretat està vinculada a despesa, ha de ser-hi. També s'hauria de posar el focus en quins beneficis podrà reportar a tota aquesta visita en la societat. Ara bé, sí, és incòmode. Hem vist que hi ha doncs, veïns de la Sagrada Família doncs, amb carrers tallats, hem vist persones que han vist la seva mobilitat reduïda i, evidentment, també hi ha molta gent que no està contenta amb aquesta vinguda i està bé que la gent pugui discrepar i pugui dir la seva. Estem en una societat, com tu dius, aconfessional, però també en una societat democràtica i plural en què tothom pot expressar la seva opinió. I si hi ha gent que no li agrada la visita, doncs tenen tot el dret, com algunes petites manifestacions que hi ha hagut, que han dit jo no t'espero o no me'n recordo l'eslògan.
1: Sí,
2: no?
1: És així.
2: I està bé que la gent es pugui expressar. Aquesta vinguda no és una imposició.
1: Parlaves ara que també s'ha de mirar quins beneficis deixarà aquesta visita del papa i aquesta és la pregunta que et faig. Fins a quin punt una visita papal pot influir en l'agenda política interna d'un país o del continent que visita?
2: Bé, la influència es declina de moltíssimes maneres, però certament des de la qüestió més bàsica dels petits comerciants, per exemple, o els hotels, és obvi que una visita d'aquesta envergadura, només a Barcelona han vingut 2.000 periodistes. Doncs ja estan, en algun lloc han d'estar, s'han d'allotjar. Jo crec que aquesta visita no s'ha de mesurar només per aquest impacte econòmic, que hi és, sinó per aquest impacte també moral, o sigui, o ètic, si volem dir-li, no? De dir, és un líder que ens està dient coses, és un líder molt nou, és un líder en pràctiques, quasi, podríem dir, no? Porta un any.

0: però molt més contundent, molt més escoltat, molt més valorat i amb més legitimació que molts altres grans presidents o líders mundials que el seu discurs no cala, i en canvi aquí arriba. I mireu la cobertura mediàtica que està tenint, tant pública com privada, és bastant impressionant.
1: Míriam, una de les preguntes que ens fem aquests dies és qui ha acabat organitzant tot aquest desplegament. Suposo que tot això ve del Vaticà, però deu implicar moltes persones, no? Però t'ho pregunto perquè no sé si hi ha algun cap pensant que porti la davantera en aquest sentit al Vaticà.
0: N'hi ha molts. Evidentment, si us hi fixeu, sempre hi ha al seu costat, en el Papa Mòbil i a tot arreu, la figura de l'organitzador dels viatges papals, que també els havia organitzat els darrers del Papa Francesc, però és que no hi ha una sola persona. És que aquí estem parlant de seguretat, estem parlant de comunicació, estem parlant de policia, estem parlant de quantitat de persones organitzatives a Madrid, a Canàries, a Catalunya, a la Santa Seu, han vingut a veure a Barcelona tres vegades mínim abans. O sigui, hi ha moltíssima gent implicada.
2: Clar, i anem al que ens interessa a nosaltres com a periodistes. Com es construeix mediàticament una visita del Papa? No sé si hi ha una estratègia narrativa clara, que entenc que és així.
0: No, el que es fa és tenir un discurs, un domini, perdó, dels discursos molt clar, és a dir, en aquestes 20 intervencions a l'estat espanyol, saber molt bé que els discursos estaran arrelats, que portaran referències al país, és a dir, no, aquí no hi ha uns discursos prefabricats vaticans que fas allò F1 i baixa el discurs, no, o sigui, s'han de coure també en col·laboració amb les autoritats locals, i això és l'interessant també, no? I mediàticament el que és molt interessant és veure de quina manera es centrarà en allò que vol ser el missatge, i per tant en aquest aspecte més social, més artístic i més d'incidència pública i política, si volem, d'aquest viatge a l'estat espanyol.
1: Està clar que tot el que fa el Papa té un impacte, però avui en dia quin impacte real tenen aquestes visites en societats cada cop més secularitzades?
0: Deixa empatjada. Hi ha moltes tesis doctorals sobre les visites del Papa com a fenomen de masses, comparades, per exemple, amb grans concerts o amb esdeveniments esportius. Deixa empatjada, no deixen de ser també una picada, o sigui, una manera d'afecte cap al país. És a dir, pensem que nosaltres som la quarta visita d'aquest Papa, que podria haver anat a molts altres llocs del món, a tots. És a dir, podria no haver triat venir, no? Llavors, també és una deferència cap a una terra, cap a una cultura, i penseu que hi està dedicant moltíssims dies. Moltíssims dies.
2: I a més, aquí a Barcelona veien un dia molt especial, com és el dia d'avui, amb aquesta inauguració de la Torre de Jesucrist, amb els 100 anys de la mort d'en Gaudí. Entenc que això tampoc és casual, no?
0: No, això ha sigut el centre de la visita. És a dir, ell en el seu cor hi portava Canàries. Però en la seva agenda i a la geopolítica sabia que el 10 de juny ell havia de ser a Barcelona per en Gaudí. I ell ho sabia. I està content de ser aquí. I és el que... És el moment, és la fita, no? El culmen d'aquesta visita, que no és un tema només artístic, perquè s'ha centrat molt la visita a la Sagrada Família, com aquesta catedral, no? Aquesta Bíblia de pedra, aquesta única catedral construïda a Europa, aquesta basílica menor espectacular, i això està molt bé, però un dia la Sagrada Família s'acabarà i els turistes seguiran venint. I per tant, tots els recursos que la Sagrada Família tingui aniran per obra social, que és el que volia Gaudí. I aquest aspecte vincular l'art amb aquest impacte social que ha de tenir en els més vulnerables és el que també s'ha de treballar des de la ciutat, des de Barcelona, des de la Sagrada Família, per fer-ho entendre, que no és només un monument. I a més, en Gaudí volia fer un monument no pels catòlics, que això és molt interessant, volia fer una eglésia perquè hi anessin els no catòlics, i ho ha aconseguit, fixa't amb els japonesos, estan encantats.
1: I tant, no paren de fer fotos, eh? El clic-clic de la càmera no para. Ja que parlem de la Sagrada Família, Míriam, des del Vaticà se li dona la importància, suposo que a nivell religiós, o la dimensió que li donem aquí?
0: A veure, per ells, evidentment, ara dèiem que era una basílica, en tenen moltes en el seu catàleg de basíliques, però la importància en l'Europa actual, perquè fixeu-vos que el Papa també aquests dies està parlant d'Europa, és a dir, ho deixa anar, la parauleta, si féssim una anàlisi textual, Europa surt, que s'estigui construint una eglésia i, per tant, un temple en l'Europa actual, amb tanta

0: divisions, amb tota aquesta colorització, se li dona molta importància. I des de Roma hauríeu de veure la quantitat de revistes, d'especials, de documentals que s'estan dedicant a gaudir a la Sagrada Família, o sigui, a fervor. Sí, sí, totalment.
1: Tornem a aquesta visita del Papa, Míriam. Pot ajudar a reconnectar l'Església amb sectors allunyats, per exemple, ho diem perquè sembla que els joves estarien reenganxant a la fe, per dir-ho d'alguna manera?
0: Sí, es parla molt d'aquesta primavera catòlica. No és només aquí. Jo he estat ara uns mesos a França i ho he vist també, França, que està molt secularitzada, també a Anglaterra. Hi ha un anhel de sentit i un retorn no clericalitzat, és a dir, no hi ha aquell anticlericalisme que hi havia potser fa una dècada o dues. Els joves no estan marcats, és a dir, no són ni religiosos ni antireligiosos, simplement no tenen aquesta dimensió. I l'estan començant a descobrir. Mm-hmm. I això és molt interessant.
2: I quin missatge pot ser més rellevant per als joves en una visita així?
0: Ells volen ser escoltats, però també volen escoltar algun líder moral que els hi doni orientació i els hi doni indicacions. Els joves, ara veiem, no?, que alguns deien que no volen anar a classe si no troben que és una experiència rellevant, doncs tampoc volen anar a una eclèsia per sentir un sermó que no sigui rellevant o que no els hi toqui o que no tingui sentit per la seva vida. Per tant, aquí s'ha de ser molt, molt imaginatiu, molt creatiu, però també s'ha de ser molt humil. Jo crec que en aquest sentit estem parlant d'espiritualitat i de religió i s'ha de deixar molt d'espai a qui fa les coses i no són només els mossens o les esglésies o les músiques emocionants.
1: Per últim, Míriam, parlem de la figura d'aquest papa. Quins canvis que són evidents ja en Lleó XIV caldria que no s'apartessin del camí d'aquest pontificat?
0: A mi m'agradaria parlar de les víctimes dels abusos, perquè crec que està sent molt clar. Està sent molt clar. Va estar a la seu de la conferència episcopal, va parlar, per tant, en els bisbes, que a cada diòcesi són els màxims responsables del seu territori, de la diòcesi, i els hi va dir que aquesta ferida segueix oberta, que aquí s'ha d'acompanyar les víctimes, s'ha de reparar, s'ha de prevenir i, sobretot, s'ha de tirar endavant amb una cultura de la cura. I aquí és un aspecte que em sembla transcendent d'aquest papa, que no pararà. Ho dirà de manera afable perquè no té un estil agressiu de dir les coses, ho sap dir tot molt bé, però serà incisiu i per ell és una xacra, una vergonya, i ell no vol liderar una església on s'hagin amagat i on es segueixin produint abusos de tot tipus, sexual, però també de consciència, de poder, del que sigui.
1: Amb tot, algunes associacions de víctimes sí que s'han queixat de que s'hagi reunit amb víctimes de perfil baix. No sé si aquí potser hauria d'haver acceptat reunir-se amb algunes víctimes doncs, més mediàtiques o que hagin denunciat més contundentment els fets.
0: Jo aquí sí que apel·laria a la prudència del papa en pràctica. Es porta un any. Mm. Porta un any i encara no està decidint ell la seva agenda. Recordem l'altre papa que al final obviava les agendes que li feien, agafava el telèfon, trucava qui volia i feia el que volia. Deixem-li una mica de temps, deixem-li marge.
1: Doncs li deixarem marge aquest papa en pràctiques que deies. Míriam Dietbosch, moltíssimes gràcies de veritat per ser avui amb nosaltres en aquest programa especial que estem fent sobre la visita del papa aquí a Barcelona.
0: Perfecte, a vosaltres.
3: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Vinga, repassem informació esportiva enmig de tota aquesta visita del Papa. 2-3 en victòria en les seccions del Barça.
4: Sí, comencem per les victòries. La de bàsquet, per exemple, va apallissar el Tenerife de 33 punts, 167 al Palau Blaugrana. Era el primer partit de les semifinals del playoff al títol de la Lliga Endesa. Va ser un partit excel·lent de l'equip de Xavi Pascual, molt brillant en totes les facetes, en el qual va destacar per sobre la resta Darío Brizuela en un total de 18 punts. El Barça, doncs, domina la sèrie per una victòria 0. El tècnic de Gavà no pot estar més satisfet.
5: I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més. L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. Sens dubte hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració els dijous.
4: El segon partit demà mateix, al Palau Blaugrana. Avui li toca el torn a les 6 a Joventut, s'estrenen la sèrie davant el València Bàsquet. El partit començarà a les 8 al Roig Arena. Escoltem l'entrenador Dani Miret, que veu possible arribar a la final.
6: Per què no? Està clar que si hem arribat a semifinals no és per casualitat. Tenim un equip que en aquests moments està preparat, està amb molta confiança i podem respondre a aquest gran repte i en tenim moltes ganes.
4: Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. També victòria del Barça de futbol sala, en el seu cas una victòria important perquè el classifica directament per la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Va guanyar a la pista d'Inter Movistar, al pavelló Jorge Garbajosa, per 5-6, un partit èpic, espectacular, que es va resoldre la pròrroga, era la semifinals, era el segon partit de les semifinals. Doncs dos gols de Martel en el temps extra van decantar la balança en favor del Barça, un triomf que a més té doble premi perquè també significa la classificació directa dels blaugranes per la propera edició de la Champions. La final serà contra el guanyador de l'eliminatòria entre Palma Futsal i Pozo Múrcia. Tots dos equips juguen avui a les 8 a Somoix, el segon partit de la sèrie, recordem que dominen 1-0 els murcians. I la derrota d'aquestes seccions del Barça, doncs per la d'hoquei patins, que va perdre contra l'Igualada 1-2 a Blanes, era el cinquè definitiu partit de la semifinal de l'hoquei, i els igualadins, atenció, jugaran la final per primera vegada després de 22 anys, ho faran contra el Liceu de la Corunya.
1: Escolta, Víctor, i al final el Barça anunciarà Florentino?
4: Es veu que sí, almenys això és el que va dir ahir Rafa Just en una reunió amb el Senat del Barça. De fet, va explicar que el Departament Jurídic ja té preparades les accions legals contra Florentino Pérez després que aquest acusés l'entitat blaugrana de comprar àrbitres. Just es va dirigir directament cap al propi Pérez.
7: El nostre Departament Jurídic ja té enbastides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Doncs ens trobarem als jutjats, perquè, escoltin, el nom de Barça no toca ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. Ja ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar.
4: Falta el que no estamos tan mal. Encara en futbol, el Benfica ha anunciat que el Madrid ja ha pagat la clàusula de rescisió de 15 milions d'euros de José Mourinho, arribarà en breu a Madrid i signarà pel Club Blanc i serà presentat un Madrid que va presentar una oferta a l'Atlètic de Madrid de 150 milions d'euros, la que va prometre Florentino Pérez durant la campanya electoral, però el club matalasser la va rebutjar. Dos apunts més, la selecció espanyola femenina va golejar una 6 a Islàndia, a Reykjavik, per tant es classifica directament pel Mundial 2027, que jugarà al Brasil. Del Barça van marcar moltes jugadores, Salma Parayuelo, Claudia Pina, Aitana Bonmatí i Vicky López, que en va fer dos. L'altre gol, Edna Imade. I per últim, l'Almeria, primer equip classificat per la final de la promoció d'ascens a primera, va guanyar 3-2 al Castelló al Juegos del Mediterráneo, era el partit de tornada de la primera semifinal, avui a les 9 jugarà el de la segona. Màlaga, Les Palmes, a la Rosaleda, amb avantatge d'1-0 pels andalusos, aconseguit a l'estadi de Gran Canària.
1: Víctor, vol saber com està vivint la nostra audiència aquesta visita al Papa?
4: M'interessa molt.
1: Vinga, va, escoltem-ho.
8: Bon dia, nois. Bon dia. Jo, afortunadament, no m'ha afectat lo que la visita del Papa, a Déu gràcies. He pogut fer la vida tranquil·lament.
4: Com ha de ser?
8: No em bellugo per les zones més conflictives, amb la qual cosa, pues, com si no hagués vingut per mi.
4: Igual.
8: Però no m'entera. Que tingueu un bon dia, nois.
4: Estic d'acord. Mira, jo he deixat, avui he deixat la meva filla a la Universitat Autònoma perquè ha fet
1: la selectivitat.
4: Impressionant, no hi ha trànsit, o sigui, he anat superràpid, he trigat...
1: Bueno, perquè és l'altre...
4: Bueno, però després he hagut de venir a Barcelona, després, clar, de Barcelona, i no m'he trobat, de la C58 de la perfecta, la ronda, impressionant, o sigui... Que vingui el Papa cada setmana, tu. Totus tus, eh? Ja no es diu això, no? Totus tus, no sé. Jo quan dèiem... Ja està, ja em
1: sí, fas fora. Bueno, no, vine després, com
4: no,
1: vulguis.
4: No, jo...
1: Víctor solo. Lozano, fins demà.
4: És que la segunda te la cobro.
1: Nosaltres tornem de seguida a la cita.
9: És la 1 a mediodia en Canàries.
10: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes. Una vez finalizado el rezo del Rosario en la abadía de Montserrat, el Papa ha tomado la palabra para dirigirse a los fieles en un discurso en el que ha intercalado el catalán con el castellano y en el que no ha hecho referencia a los casos de abusos reconocidos por la propia abadía. En Montserrat está Rubén Calvo.
11: Del único niño Jesús, del único niño que ha hablado es del niño Jesús, que ha dicho que hay que contemplar a la Virgen, a la Mare de Déu de Montserrat, con ese niño indefenso reposando en sus faldas. Ahí es donde está el sentido de todo, y dice que es el amor de los unos a los otros. No hace referencia a ese asunto espinoso después de haber recorrido la Plaza Santa María aquí en la puerta de la Basílica de Montserrat, de la cual volverá a

0: Medium Frank.
1: Passen 6 minuts de la una, seguim en directe aquí a la ciutat en aquest programa especial amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hem parlat de la trobada que ha tingut aquest matí el Papa Lleó XIV amb els presos a Brians 1. Hem connectat amb el Robert Calvo a Montserrat, on ha fet aquesta benedicció. I en breu serà de camí a la seva propera parada, a l'església de Sant Agustí, després de l'àpat que farà a Montserrat. Però no oblidem que l'acte principal de la visita del Sant Pare a Barcelona i a Espanya serà aquesta tarda a la Sagrada Família per inaugurar i beneir la Torre de Jesucrist. De seguida en parlarem d'aquesta torre més en profunditat. Així que ara el que volem saber és quin és l'ambient que respira a les portes o als voltants de la Basílica. Allà es troba la nostra companya, l'Anna Utiel. Anna, què tal? Molt bon dia. No sé si molta gent a l'espera ja de poder veure aquesta tarda el Sant Pare.
2: Bon dia, Míriam. Doncs mira, pel que acostuma a ser la Sagrada Família, avui podríem dir fins i tot que hi ha poca gent en comparació amb la que hi ha normalment, que ja sabeu que sempre l'entorn de Sagrada Família està completament ple sí. de turistes. Avui, com que està ple de tanques, perquè estan molts carrers de les immediacions estan tallats i llavors hi ha tota una tanca, més amb una tela fosca que costa de veure què hi passa darrere, doncs clar, hi ha menys gent del que seria habitual. Tot i això, doncs hi ha molts curiosos que sí que estan, doncs, alguns intentant esquivar la tanca perquè la foto de la Sagrada Família els hi quedi tan xula com havien previst. Sí. I d'altres que han vingut especialment pel Papa. Hi ha una miqueta de tot. De fet, això, costa de diferenciar qui eren turistes que ja tenien previst aquest viatge i que després es va anunciar la visita al Papa i que els hi ha coincidit així, amb gent que realment hi ha vingut especialment per això, pel Papa. De fet, ara mateix, fa ben poca estona, se'ns acaba d'acostar un noi molt jove que anava amb altres amics i ens ha dit, escolta, ¿sabéis lo que está pasando aquí? I li hem dit, bueno, que ve el Papa. Sí, sí, dic, home,
1: quin món diu, eh?
2: Sí, sí, totalment. Llavors li hem dit això, dic, no, que ve el Papa. I llavors ha anat amb els seus amics, que deuen ser, no, que no parlen espanyol, que deuen parlar anglès, i els ha dit, the Pope is coming, bro. Que m'ha fet bastant...
1: Boníssim.
2: M'ha fet bastant gràcia aquesta manera de dir-ho, i s'han quedat molt sorpresos, però vaja, que no se n'havien assabentat.
1: És ara, a dir, que no es pot entrar ara mateix, entenc, a la Sagrada Família, els turistes no poden visitar-la avui.
2: No, de fet, això, no s'hi poden ni acostar, però vaja, la vista és bona, perquè una cosa que té la Sagrada Família que és molt alta, llavors
1: això sí.
2: cap amunt sí que es pot fer una bona foto, es pot veure, fins i tot es pot veure amb una certa tranquil·litat, amb un cert silenci, no en comparació amb altres dies de l'any, amb un dia qualsevol de l'any, però vaja, és veritat que la gràcia és acostar-s'hi i sobretot entrar-hi, i això avui no es pot fer. Clar, dèiem això, que hi ha hagut un noi que ens ha preguntat perquè no sabia ni què estava passant, però això és una excepció. En general, la gent sí que sap que avui ve el Papa, perquè és difícil no saber-ho, és més difícil no saber-ho que saber-ho. I hi ha moltes maneres de viure-ho. Per exemple, hem parlat amb l'Elisenda, que és una veïna que ens hem trobat aquí passejant per la zona, i ens ha dit que ella això viu aquí a la vora i que s'ha vist afectada per aquests talls, però s'ho prenen una miqueta amb filosofia. L'escoltem.
3: A veure, és normal, tenint en compte que és un cap d'estat, doncs imaginem-se si vingués un altre cap d'estat, què passaria? Jo m'ho prenc des d'aquest punt de vista. És un cap d'estat i, per tant, doncs hi ha d'haver unes certes mesures de seguretat. No, il·lusió no, curiositat. O sigui, estic aquí, curiositat. Per mi és això, és la curiositat de veure el barri d'una altra manera.
1: Bueno, és una bona filosofia, eh?
2: Sí, vaja, vull dir, no està entusiasmada, però tampoc li sap greu, clar que no. I clar, això és una manera de viure-ho, però hi ha maneres molt i molt diferents. Per exemple, la Ivonne és una veïna de Barcelona, que és d'origen peruà, i ha vingut estava acompanyada de la seva família, i havia vingut, evidentment, expressament per veure el Papa, per agafar un lloc per quan el Papa s'acosti aquesta tarda aquí al temple, i tenien previst esperar el temps que calgués, perquè deien que per ells, que són del Perú, y había una doble música.
1: Claro.
4: Vivimos aquí en Barcelona, bueno, tenemos poco tiempo aquí y ha dado la coincidencia de que ha venido el Papa. Yo soy de, nosotros somos de Perú y el Papa también tiene nacionalidad peruana, así que doble emoción.
1: Totalment.
2: No. Clar, se'l senten molt proper al Perú, perquè el Papa va estar fent, va ser missioner al Perú i va estar molt de temps al Perú, i llavors se'l senten un conciutadà més, no? A més del Sant Pare, evidentment. I això és una manera de viure-ho, però una manera que segur que és

0: segurament la més especial i la més inoblidable és la manera de viure-ho que tindran l'Antonieta i el Joan, que són d'Alella, però que ens els hem trobat en una miqueta l'entorn i ens han explicat com ho viuran ells.
1: Nosaltres pertanyem a la parròquia de Sant Feliu d'Alella i llavors quan va sortir a l'Avinguda del Sant Pare i ens van dir que teníem l'oportunitat de poder vindre a la missa de la Sagrada Família i a la benedicció de la Creu, doncs ens vam apuntar i hem tingut la sort d'aconseguir les entrades. I llavors estem molt contents, estarem a dintre. És un goig i un privilegi.
2: És un privilegi el poder estar amb el Sant Pare.
0: Déu-n'hi-do, eh?
3: La millor manera de viure-ho, no? Si ets un fidel, doncs veure el Sant Pare i a sobre dins de la Sagrada Família ha de ser un espectacle. Escolta, et volia preguntar, Anna, impacta molt veure de prop la Torre de Jesucrist?
0: Sí, jo, mira, jo he de dir que jo tinc la immensa sort de viure relativament a prop de la Sagrada Família i és una passada, o sigui, és que és molt alta i és molt maca i realment fa il·lusió, perquè a més, recordem que avui trobo que és un dia particularment especial per veure-la, no només perquè ve el Sant Pare, sinó perquè avui fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
3: Exacte.
0: Avui, clar, és de fet, la Sagrada Família ja tenia prevista aquest acte, aquesta missa d'avui, la tenia prevista abans que el papa confirmés la seva assistència, la seva visita a Barcelona. Llavors ja havia de ser un acte molt especial avui i clar, quina manera més especial, no?, que el cap del líder de l'Església de l'Església Catòlica, doncs, per tots els feligresos és molt, molt important i molt, molt significatiu.
3: Totalment. Doncs Anna Utiel, moltíssimes gràcies per aquesta connexió amb el suport tècnic del Robert Tatai. I escolta, aprofita, queda't una estona i gaudeix de la Sagrada Família com mai segurament la veuràs.
0: Exacte, sí, ara em quedaré una estoneta passejant.
3: Que vagi molt bé, Anna.
0: Gràcies.
4: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
5: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
6: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
3: Avui dimecres estem seguint de ple aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, però no oblidem que avui també és un dia molt especial per un doble motiu. D'una banda, avui fa 100 anys de la mort de Gaudí i de l'altra s'inaugura la Torre de Jesucrist, potser una de les més importants perquè ens apropa més a veure com serà el final de la Sagrada Família en el seu conjunt i no peça a peça per separat com fins ara. Sense oblidar, a més, que amb els seus 172,5 metres d'alçada és la més alta de la basílica. Per saber més detalls sobre com és aquesta torre i per conèixer una mica més el geni que la va idear, no podem comptar amb la presència de ningú millor que amb la d'un vell conegut d'aquest programa i autor, d'entre d'altres, de La dama sense rostre i Ocho pecados, dos llibres que ens revelen molts secrets sobre la construcció d'aquesta gran obra de Gaudí. Estem parlant, ja ho sabeu segur, del Julià Bretos. Julià, què tal? Molt bon dia, ben tornat.
7: Què tal? Quant de temps?
3: Home, i tant, moltíssim. Escolta, abans d'entrar en matèria, m'agradaria...
7: Nervis.
3: Primer, si estàs nerviós pel dia d'avui.
7: A veure, no.
3: Ahir va arribar el papa, avui s'inaugura la Torre de Jesucrist. És un dia important per tu.
7: Benvingut, que sigui, home, que sigui benvingut.
3: Més per la Sagrada Família, entenc, no?
7: Jo més per la Sagrada Família i per Gaudí, efectivament.
3: Escolta, com has viscut aquest any Gaudí? Com l'estàs vivint? A banda de moltes entrevistes, que ho sé.
7: Bueno, entrevistes darrerament, de totes formes amb un cert de sensís, eh?
3: Perquè, per què?
7: Sí, perquè t'esperes, o m'esperava, que hi hagués una barbaritat de novetats, de descobriments, de...
3: Però si tots els has fet tu.
7: Vale, em poso la medalla.
3: No volies dir, no?
7: No, clar, no volia dir, però la realitat és que hi ha una, diguem-ne, un nucli d'estudiosos i tal, que diguem-ne que l'únic que s'està fent és repetir el mateix que s'ha repetit durant dècades i, a més, amb la idea no de l'arquitecte, sinó del sant.

0: I a mi això és una cosa que realment m'encarrega molt.
1: Ja.
0: Perquè jo crec, perdó, perquè jo crec que el valor de Gaudí és l'arquitectura, el que n'ha fet, no? Aleshores,

0: És un pas molt important en la finalització de la basílica, o no estàs d'acord?
1: Deu estar emocionadíssim.
0: Home, jo crec que sí. No, 100 anys després de la seva mort, per fi arriba el dia.
1: Sí, però ara sí que t'ho dic amb emoció. És a dir, no puc evitar-ho. És a dir, jo quan vaig veure per primera vegada un dibuix que jo no sabia què era, a mi em semblava més aviat un castell d'aquells de la Ventafocs, eh? O sigui, un dibuix de com havia de ser la Sagrada Família acabada. Jo tenia uns 14 o 15 anys. Clar, un dia estem a punt de... Bueno, ja està feta, no? Ja està feta. Aleshores, home, d'això ja fa 40-45 anys, no? Aleshores, és allò que no veus mai que acabi. És que no t'ho imagines que acabi. Uh-huh. Igual que diuen que la gent que hi ha al carrer Mallorca pensava que els pisos mai s'haurien acabat. Un dia... Hòstia, ja ho tenim.
0: Jo sempre he dit que crec que no s'hauria d'acabar la Sagrada Família. Encara que sigui una pedreta petita, s'hauria de deixar sense posar.
1: Què hi farem? Què hi farem quan s'acabi?
0: Per això, hauria de ser sempre la basílica inacabada.
1: Tenim la Sagrera, és igual.
0: També. Escolta, tu has estat dintre, no?, de la Torre de Jesucrist?
1: Com jo, és? Amb un casc, sí, m'han convidat... Sí, un parell de vegades he pujat a dalt de tot. Evidentment, ara ja fa 3 o 4 anys, amb obres i cascotes i runa i tal, però clar, estem parlant de, per una banda, les torres evangelistes no tenen res, a dir, són escales, no? Que per cert, no sé si tu has vist que hi ha els fruits per fora.
0: Sí.
1: Doncs aquests fruits penetren dins. És a dir, vas pujant les escales i t'hi trobes aquell trencadís dels fruits. Però clar, arribes a la sala creuer. La sala creuer és fabulosa. És a dir, és una sala que està a 60 metres d'alçada. Clar, què passa? Sempre hem vist la Sagrada Família baix.
0: Primer... I a l'aire lliure.
1: Efectivament, clar, el que hem vist sempre és la façana del naixement, després de la passió, però clar, des del carrer estant. Després ja veus a dins com és. Però ara la sala creuer està a 60 metres d'alçada.
0: Vaja.
1: I és una sala fabulosa, brutal, que a més té com una mena d'auditori, i aquest auditori, doncs, ja faran el que sigui, no? Ja faran actes, segur, no? Però, clar, allí és quan comença, per una banda, la Torre de Maria, que per dins és blanca, és fabulosa, han sortit fotos, però, clar, jo l'he vist i és el més maco que hi ha al món. I després, la Torre de Jesucrist, que jo l'he vist en obres, però, clar, ara està tot mosaic, l'univers, un mosaic, tot la part interior, amb un ascensor molt modern. Mm-hmm. Aquí hi ha un tema que segur que serà molt polèmic, no? I és, clar, és un contrast entre lo modern i lo tradicional. Clar. Aleshores, clar, fer un ascensor, unes escales, intentant imitar el 1800, potser és, fictici, no?
0: Escolta, com diem, la Torre de Jesucrist tanca el conjunt de les torres centrals, quatre evangelistes i Maria, també la sala creuer que ara ens explicaves. Per cert, es podrà pujar la creu, no? Entenc.
1: Hi ha unes escales i hi ha un ascensor. El darrer tram, només escales.
0: Sí.
1: Per tant, diguem-ne que persones amb mobilitat reduïda no podrien pujar a dalt. Ara, a partir d'aquí, qui podrà pujar? Hi ha una limitació, jo crec que de 12 persones, ara em puc equivocar, 12 persones a la vegada. No sé quines polítiques se seguiran, és a dir, no sé si serà dir no, és que no es podrà pujar i només pujaran persones seleccionades o el preu serà molt car. O sigui, evidentment sí es podrà pujar i està habilitat per pujar. Ara, la política... De qui pujarà o potser... Yeah. Les polítiques ja sabràs que canvien. Yeah, sí. Ara és d'una manera, després d'una altra. Escales i ascensor n'hi ha.
0: Estem parlant d'aquesta presentació o de la Torre de Jesucrist que es farà avui amb la presència del Papa. L'altre que han fet és que avui es fan 100 anys de la mort d'en Gaudí. No ens vens a parlar avui d'aquest dia de la mort d'en Gaudí, ja sabem, el va atropellar un tramvia, però sí que ens vens a parlar d'una troballa força interessant i desconeguda. Digue'ns, sí, què has trobat ara?
1: Sí, explico. El tema del tramvia no se n'ha parlat gaire, ho deixem de banda, però evidentment, Gaudí va morir, el van enterrar... 30.000 persones, una barbaritat,

0: Y la lápida no hi ha cap imatge, no hi ha cap imatge de la lápida. És a dir, quan arriba la Guerra Civil, són 10 anys, des de que va morir, 1926, fins a la Guerra Civil, 36, no hi ha cap imatge de la lápida. A partir d'aquí...
1: És curiós, també.
0: És curiós. La qüestió és que en l'any 36, doncs, bueno, ja se sap, Guerra Civil, destrueixen la cripta, però uns mesos més tard, de l'alzamiento, doncs algú pensa que s'estan amagant armes a la sala de família. I la policia de la Generalitat entra a la cripta i trenca la lápida i escorcolla la tomba de Gaudí.
1: Ostres.
0: No t'ho creuràs, no van trobar armes.
1: I van trobar el Gaudí,
0: les restes de Gaudí. Bueno, la qüestió és que tot allò van tapar en runa perquè ningú sapigués que estava allí. Però clar, en aquella època doncs, no se sabe, no? I arriba l'any 39, uns quants arquitectes, gent que coneixia Gaudí, doncs reconeix el cadàver, confirma
1: que segueix sent ell,
0: i aleshores doncs, bueno, posen una solera i posteriorment la làpida que avui tenim. Què passa? No hi ha, que evidentment la làpida que hi ha avui ja la coneixem, no? Antonius Gaudí Reusensis, sí. Rip, està en tot en llatí, i de la làpida original només existia un dibuix d'una persona que era nen en aquell moment i que la va dibuixar en l'any 1999, quan tenia 70 anys. Bueno, doncs teníem, sí, un dibuix. Bueno, doncs hi ha un amic, Boig, Jesús. Jesús, que boig per trobar postals, imatges antigues, i va trobar en una, cuidado, una subhasta belga, una revista on hi havia una imatge que de seguida va interpretar.
1: Ostres.
0: Em va trucar, Julià, mira lo que he encontrado i tal. Diu, hòstia, clar, tots dos vam entendre de seguida la importància d'aquesta imatge. Quan creus que li va costar aquesta revista històrica,
1: inèdita? Doncs una pasta.
0: 10 euros enviament inclòs.
1: Què dius?
0: Clar, això demostra que qui la venia no tenia ni idea,
1: clar, ni de qui era Gaudí ni de...
0: No, del que tenia les mans.
1: Què es veu en aquesta foto? Explica'ns.
0: Bueno, en aquesta foto es veu tres persones... Bueno, està preparada, ja es veu que està preparada. Bueno, és un article que parla de Barcelona, parla que puja per la Rambla, una miqueta a la ciutat, i parla de la Catedral Nacional de Barcelona. No és ni catedral ni tal. L'edifici de Arturio Gaudí.
1: Ah, molt bé.
0: Bueno, i al final, bueno, parlo una miqueta de la seva família i hi ha unes quantes fotos i una d'elles es veuen tres persones que estan pregant, que estan agenollades, ja es veu la llum posada per... estar
1: tot ben maco.
0: Tot ben maco i, bueno, la tomba és una imatge una mica fosca, però que, a més, com que ja ha sortit en xarxes socials i ja la gent ha fet amb intel·ligència artificial que es vegi bé. I que es vegi bé la làpida, és a dir, perquè clar, aquí es veu una miqueta de lluny, fa enfosquida, i bueno, ja han fet meravelles i ja es veu. És la imatge única de la làpida original de Tomàs Gaudí, que el que diu és simplement Antoni Gaudí i Cornet al cel sia, en català. I bé, i aquesta és la troballa.
1: I sabem de quin any era la foto?
0: Sí, de finals del 35.
1: Sí, a punt de destruir la lápida aquesta. Escolta, sabem que t'has especialitzat en la història del temple, que més que de la part arquitectònica, i a les teves dues darreres novel·les, La dama sense rostre i Ocho pecados, que n'hem parlat molt aquí en aquest programa, n'expliques moltes històries desconegudes. No sé si ens pots explicar alguna que per tu sigui la més interessant, la que més et va sorprendre quan vas descobrir.
0: Clar, seria repetir temes, però... Clar,
1: però avui és el dia.
0: Però clar, avui és el dia. Trobar, identificar la dona sense la qual no existiria la Sagrada Família, la dona que va entregar una fortuna que va permetre que la Sagrada Família existís avui, que va permetre que Gaudí canviés radicalment, perquè en aquell moment el que s'estava pensant és fer una esglesieta. Aleshores, clar, canviar per totes les torres que tenim ara és perquè va haver-hi una dona que va aportar des de l'anonimat una quantitat fabulosa i, bueno, i clar, tinc l'honor d'haver-la, fins i tot diria que va ser en aquest programa on vaig explicar el seu nom, i la dama sense rostre doncs ho explica. Però clar, ocho pecados, que Gaudí va presentar la dimissió, que, que quan van aparèixer els diners l'Església va fer tot el possible per quedar-se'ls, els diners de doña Isabel. Que després va aparèixer un taló de 800.000 pessetes que li van donar a Gaudí, aquest el va donar a l'Església i la diòcesi, i la diòcesi, en lloc d'invertir-ho en la Sagrada Família, se'l va quedar. Clar, hi ha un fotiment, d'històries, i però si vols t'explico una... No sé si l'he explicat aquí, perquè és... un senyor que es deia Francisco Sayrols, mexicà. Mexicà. No és secret, però sí que és discret. És a dir, ell des dels anys 70 fins als anys 80 va donar una quantitat gegantina de diners. T'estem parlant de milions, de molts milions. A més, era allò de duplicaré, faria en mexicà, no? Duplicaré la
1: inversió.
0: La capta, perquè era l'època de les captes, el que es recapti en la capta, doncs ho duplicaré. Donava 100.000 pessetes al mes.
1: Déu-n'hi-do,
0: I això durant temps. Podem dir que la façana del naixement existeix gràcies a doña Isabel i que la façana de la passió existeix gràcies a Francisco Sayrols. La qüestió és que aconsegueixo parlar amb la filla.
1: Oh, que bo.
0: Videoconferència, Mèxic, Skype, i tal, li va explicar, tu padre, no sé què, bueno, no, és que mi padre no era religioso, però creia, sentia que devia alguna cosa a Barcelona. Diu, devia? Diu,
1: quina relació té amb Barcelona?
0: No, no, si mi padre nació en Barcelona.
1: Ostres.
0: I dic, a veure, explica'm. Què coi? Francesc Sayrols.
1: Ah, molt bé.
0: Francesc Sayrols, nascut a Barcelona, marxat, hi ha una foto que està guapíssima, marxat en el 1930, però no exiliat, sinó a fer les Amèriques, guapíssim, i va fer negoci, un editorial, un dels homes, prohoms més importants, més rics de Mèxic. Aquest home català que es va castellanitzar el nom, Francesc Sayrols, Francisco Sayrols, i que...
1: sentia que...
0: Què passa? En aquell moment no existia la doble nacionalitat. I per tant era el mexicano. El que passa és que fins i tot en les seves biografies diu nascut a Mèxic.
1: Ostres.
0: No, nascut a Barcelona. Doncs ja t'ho dic, la façana de la passió existeix gràcies a un senyor nascut a Barcelona. Va anar a Mèxic i mira, li va donar...
1: Anar bé i va voler tornar alguna cosa a la ciutat que va veure néixer.
0: Sí.
1: La veritat és que ens has descobert moltes coses sobre la Sagrada Família i sobre que la seva construcció no va ser tan fàcil com ens pensàvem. Julià, et deixo tranquil perquè sé que avui és un dia intens per tu, complicat. Aquesta tarda estaràs a la inauguració que farà el Papa de la Torre de Jesucrist?
0: Estaré al carrer.
1: Va,
0: estaré al carrer. És a dir, no he... M'han ofert la possibilitat de buscar entrada. No? Però no sento la necessitat d'estar dins. Sí que sento la necessitat de veure finalment il·luminada. Ahir per la nit vaig rebre una foto. Ara te l'ensenyaré.
1: Ara me l'ensenyes.
0: Una foto, però no només de la Sagrada Família il·luminada, sinó de l'edifici Glòries, que té la creu tota la façana simula la creu de la Sagrada Família. Això sí que tinc necessitat de veure-ho, però ho veuré des del carrer i molt possiblement a una, dues, tres, quatre... Bueno, el que em deixi la policia.
1: Exacte, perquè estarà complicat, Doncs que gaudeixis molt d'aquest dia, Julià Bretos, ha estat un plaer tenir-te de nou aquí al programa.
0: És fabulós, veritat.
1: Que vagi molt bé.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
1: La de Lleó XIV és la novena visita papal a Espanya després de 15 anys d'absència. Des del 1982 fins al 2011, els papes han estat aquí en 8 ocasions i cada estada ha passat de ser un esdeveniment religiós a ser una cita social i de masses. Espanya s'ha consolidat com una de les destinacions més freqüents del pontífex. Abans de marxar fins a Montserrat, el Robert Calvó ens ha deixat aquest reportatge on volem repassar els detalls de cadascuna d'aquestes estades a casa nostra.
3: deu ser per la proximitat

0: geogràfica que als papes els agrada força venir a Espanya durant els seus pontificats. De tota manera, no va ser fins fa 44 anys que un cap de l'Església va obrir camí fora de les fronteres italianes. Qui va posar la pica a Flandes va ser Carol Wojtyla, és a dir, Joan Pau II, que va aterrar a Madrid el 31 d'octubre del 1982 per primera vegada, l'any del Mundial. Quin any i quin parell de fets tan rellevants! Fins aleshores, cap papa en exercici havia trepitjat Espanya de manera oficial. Wojtyla arribava a un país on el 90% de la població es declarava catòlica. Per això se'l va recórrer de punta a punta. Va passar per 18 ciutats, a 11 comunitats autònomes, durant 10 dies. Un dels moments més memorables es va produir aquí, a Catalunya. Amb unes condicions meteorològiques molt adverses, el papa va pujar a Montserrat a bord del papamòbil. Així ho expliquen encara dia d'avui aquelles persones que el van poder veure recorrent els pobles que separen Barcelona del monestir. Per exemple, a Martorell, on el van aplaudir una gran quantitat de fidels. Un cop al capdamunt de la muntanya, Joan Pau II va resar davant la Moreneta en una jornada colpejada pel fred, la pluja i la boira que van posar a prova milers de joves pelegrins.
1: Impressiona saber que estamos en un lugar sagrado, que por estos mismos senderos abiertos desde hace siglos discurrieron multitud de peregrinos. Ilustres muchos de ellos por su cura o por su ciencia, sin olvidar aquel soldado que, depuestas sus armas a los pies de la Moreneta, bajó del monte para acaudillar la compañía de Jesús.
0: Baixant de la muntanya, va travessar l'espessa boira per tornar a Barcelona. De fet, podem ben dir que Carol Wojtyla va dissenyar el recorregut que avui farà Robert Francis Prevost. I és que, unes hores després de dialogar espiritualment amb la Moreneta, el papa viatger es va aturar davant la Sagrada Família per resar l'Àngelus. A la tarda, ja al Camp Nou, va presidir una missa multitudinària sota una pluja persistent davant de 120.000 fidels, una de les assistències més importants registrades mai a l'estadi fins aquell moment.
1: La Iglesia ha sido constituida por Cristo y no podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales.
0: El viatge es va tancar a Santiago de Compostela, davant la tomba de l'apòstol. La segona visita de Joan Pau II a Espanya va tenir lloc els dies 10 i 11 d'octubre de l'any 1984 i va durar només 16 hores. L'escenari escollit va ser la Basílica del Pilar, a Zaragoza. El papa feia escala a camí de l'Amèrica Llatina. Uns anys més tard, el 1989, Wojtyla va arribar a Santiago de Compostela per presidir la quarta Jornada Mundial de la Joventut, la primera celebrada fora de Roma en sol europeu. Més de 400.000 joves van omplir el Monte de Gozo. Molts havien arribat a peu pel camí, seguint la ruta del pelegrinatge medieval. Per fer-los una picada d'ullet als esgotats caminants, el pontífex va entrar a la plaça de l'Obradoiro vestit amb la capa de pelegrí i el bastó de fusta, recorrent a peu el darrer tram fins a la catedral.
1: El Camino de Santiago hablan todavía de esa aventura cristiana de peregrinar en la que la fe se hacía vida, historia, cultura, caridad, obras de misericordia.
0: La quarta visita, del 12 al 17 de juny de l'any 1993, va tenir dos eixos geogràfics. El primer va ser Sevilla, que va acollir el 55è Congrés Eucarístic Internacional. Des de la capital andalusa, Joan Pau II es va desplaçar a Huelva per recórrer els llocs colombins. Allà va resar davant la Mare de Déu del Rocío el

0: Al maig del 2003, Joan Pau II va arribar a Madrid per última vegada. El Parkinson feia anys que marcava la seva vida, però això no l'aturava. Les mans li tremolaven, era molt evident, i li costava parlar, però la seva capacitat de convocatòria seguia intacta. El primer dia va reunir a la base aèria de Cuatro Vientos prop d'un milió de joves.
1: Un joven de 86 anys.
2: Cuando le gritan que es un joven, dice, sí, soy un joven de 83 años. Cuando dijo, se puede ser joven y seguir a Cristo, la niña pastor y que cantaba el Ave María, que se le rompía de emoción, con las lágrimas le llenaban la boca y la voz

0: Karol Wojtyla va morir a Roma el 2 d'abril de l'any 2005. Josef Ratzinger va ser escollit papa l'abril del 2005 i no va tardar en viatjar a Espanya. Va venir a València els dies 8 i 9 de juliol del 2006 per presidir la cinquena trobada mundial de les famílies. L'acte central es va celebrar a la Ciutat de les Arts i les Ciències, davant d'una multitud que va arribar de tot el món. Des de l'altar, el papa va defensar la família i el matrimoni tradicionals. Passava només uns mesos després que el govern Zapatero hagués aprovat el matrimoni igualitari. Aquell discurs no va ser massa diferent que el que va pronunciar a Barcelona quan hi va venir. Va ser el 6 i el 7 de novembre del 2010 amb dos motius. El primer va ser la celebració de l'any jacobeu a Santiago de Compostela. El segon, la consagració solemne de la Basílica de la Sagrada Família aquí, a Barcelona. Va ser després de més de 100 anys de construcció del temple. En elevar-la a Basílica Menor, Benet XVI va recordar Gaudí com a arquitecte genial i cristià conseqüent. L'homilia va arrencar en català.
1: Aquest matí també ha estat per a mi motiu de satisfacció poder declarar aquest temple com a Basílica Menor. En ell, homes i dones de tots els continents admiren la façana del naixement. Ara nosaltres meditem el misteri de l'encarnació i adrecim la nostra pregària a la Mare de Déu.
0: Això passava al mateix temple davant del qual Joan Pau II havia resat l'Àngelus el 1982, quan estava mig construir. L'última visita del pontífex va ser l'agost del 2011, quan Benet XVI va presidir a Madrid la 26a Jornada Mundial de la Joventut. I la història està escrita. Amb la renúncia de Benet XVI va donar inici al pontificat de Francesc, que va obrir un parèntesi de 15 anys sense visites papals a Espanya. El setembre del 2024 va expressar el desig de visitar Canàries, commogut per l'arribada de migrants de l'Atlàntic. La visita mai no es va arribar a produir. Però ara, Robert Francis Prevost, Lleó XIV, seguidor de l'estela de Francesc, complirà amb aquell desig amb la seva visita a Gran Canària i a Tenerife.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, l'Avinguda Jaquart 56.

0: Tot i que Madrid es va reunir amb les víctimes dels abusos, avui el Papa ha evitat qualsevol comentari sobre els casos de pederàstia de Montserrat. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Un fet que ha molestat el primer denunciant d'abusos sexuals de l'abadia, Miquel Hurtado, que també li ha recriminat la visita al monestir sense haver parlat abans amb les víctimes.
2: Per mi és molt dolorós veure el nivell de protecció que té el Papa aquí a Montserrat. Quan jo era adolescent i vaig dir que estava sent sexualment abusat, l'abadia no va trucar a la policia. La policia sembla que protegeix les institucions que cometen el crim i no a les víctimes. Això és incomprensible.
1: El portaveu de l'associació Reparació Integral Ja ha anunciat que engega una campanya de recollida de signatures per donar a conèixer el cas i reclamar la reparació de les víctimes.
0: La tapaïda agenda del Papa ha arrencat aquest matí a la presó de Brianzú, on s'ha reunit amb una 80ena de presos.

0: Dues d'elles, la Montse i la Josefina, han pogut explicar el seu cas davant la presència del Sant Pare.
1: Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas. Durante mucho tiempo he intentado querer en Dios y no lo había conseguido. Ahora en la prisión sí que lo he conseguido.
2: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
0: Aquesta tarda el pontífex visitarà l'església de Sant Agustí al Cor del Raval i després es passejarà pel centre de Barcelona en el Papamòbil fins a la Sagrada Família al colofó de la jornada.
3: Malgrat el fort dispositiu policial que envolta Barcelona, motiu de la visita del Papa aquest matí, han matat d'un tret al cap un home al centre de la ciutat. Ricard, què més en sabem?
0: Doncs que els Mossos d'Esquadra tenen imatges de l'assassí i han posat en marxa un dispositiu per arrestar-lo. És la segona mort violenta en menys d'una setmana, ja que diumenge va ser tirotejat un altre home a la zona franca de Barcelona.
3: I milloren els nivells de contaminació atmosfèrica de Catalunya.
0: Segons les dades de la xarxa de vigilància de la Generalitat, Catalunya es mou dins dels límits legals pel que fa al diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió. En canvi, l'ozó troposfèric ha seguit en tendència més desfavorable.
3: El titular d'Esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda. El Barça de bàsquet va apallissar el Tenerife 167 al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. El segon duel demà, també al Palau. Avui li toca el torn a la sisa joventut que s'estrena en la sèrie contra el València Bàsquet en el partit que començarà a les 8 al Roig Arena. I el Barça de futbol sala s'ha classificat per la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. L'equip de Javi Rodríguez va guanyar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga i també es classifica per la propera Champions.
3: Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 30 graus a Lleida, 28 a Tarragona i 25 graus a Barcelona i a Girona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat excepte a la Vall d'Aran. Allà núvols més abundants i possibles ruixats de forma feble. Demà dijous pujaran les temperatures. Màximes de 26 graus a Barcelona, 27 a Tarragona, 28 graus a Girona i 31 a Lleida. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat, però durant el matí tindrem núvols baixos a la meitat oriental amb possibles precipitacions febles. Les temperatures mínimes seran més baixes, 14 graus a Lleida i 16 a Girona. Pel que fa al vent, destaquem a l'Empordà, tramuntana, amb intensitat moderada i possibles cops forts. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, Noelia. 2:45 de la tarda i 5 minuts. L'Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: L'himne del Virolai que estem sentint i el cant de la Salve han estat el colofó de la pregària del Sant Rosari que ha presidit el papa Lleó XIV al monestir de Montserrat. El pontífex ha venerat la Verge de la Moreneta, protagonista d'un discurs que han seguit milers de persones des de fora del recinte. Des del balcó, el papa també els ha adreçat unes paraules. Ha celebrat que Catalunya sigui una terra d'acollida. Ho està seguint, ho ha seguit el nostre company Robert Calvo. Robert, bona tarda.
1: Hola, Gavi, bona tarda. El d'aquest migdia ha estat un acte molt especial per a Lleó XIV. Durant els seus anys al Perú, concretament a Trujillo, la seva parròquia va ser la de Montserrat. El 2012, mentre viatjava amb el seu secretari per la costa de Barcelona, sent líder dels Agustins, va pujar aquí, a la muntanya, a visitar el monestir, on va resar, va fer un tomb i va tornar a marxar. Qui li havia de dir que uns anys després tornaria aquí com a papa de l'Església Catòlica i com a Lleó XIV, que ha entrat a la plaça de Santa Maria, just davant de la basílica, entre la multitud que l'aclamava i l'esperava. Després de saludar els fidels i de no parar de beneir bebès, Lleó XIV ha fet la seva entrada a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat i a ella li ha dedicat el seu discurs, a la Mare de Déu, a Maria, reina de la pau, a la que demana...
2: Que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores,

0: al giudici immediato e che apprendiamo a custodiare e a condriare l'amor nella famiglia, entre gli amici, e nelle charge sociali, e nei debati politici e nelle comunità cristiane.
1: Com estem escoltant, el Papa ha fet bona part del seu discurs, gairebé tot en català, la mateixa llengua en la qual Jacint Verdaguer va escriure el Virolai, que ha sonat just en acabar l'acte eclesiàstic. Fins aquí la solemnitat que ha donat pas a la joia, a l'alegria d'aquest home que se'n va cofoi del nostre país, on ha vist una fe robusta i una gran humanitat.
2: Toda España llena de este deseo de alabar a Dios, de dar gracias a Dios y de estar unidos a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
1: Feia 44 anys que un papa de l'Església Catòlica, que un vicari de Jesús, no trepitjava aquest monestir. Després de tot plegat, el pontífex dina aquesta hora amb els monjos i amb els integrants de l'escolania més antiga d'Europa.
3: Gràcies, Robert. Molt a prop d'allà, des de Monistrol, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha criticat la visita del papa Lleó XIV al monestir sense reunir-se abans amb les víctimes, Ricard.
4: Des de Montserrat, Hurtado ha lamentat que el pontífex visita el lloc del crim sense parlar amb les víctimes ni reparar el dany i ha recordat que el monjo Andreu Soler va abusar de 12 menors durant 30 anys, segons la Comissió Interna del 2019.
5: Jo pensava que el papa no s'atreviria anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
4: Hurtado ha denunciat una campanya de recollida de signatures per reclamar reparació econòmica i simbòlica i proposa instal·lar un monument permanent en homenatge a les víctimes.
3: I abans de la visita a Montserrat, el Sant Pare ha visitat també la presó de Brianzú, a Sant Esteve de Sarrovires, on ha tingut una reunió amb una vuitantena de reclusos. Ha arribat cap a 3:15 del matí i després d'una rebuda càlida, i és que tants treballadors com interns han celebrat la primera visita del papa a una presó espanyola. Montse Valls, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. En aquesta trobada, el papa ha reivindicat la capacitat humana de penedir-se, reconciliar-se i perdonar com a eina per començar de nou. A més, ha recordat que els errors, diu, no determinen la identitat d'una persona i que tothom és digne independentment del seu passat.
7: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
6: Lleó XIV ha agraït l'acollida amb unes paraules en català i ha elogiat la tasca dels capellans i dels voluntaris de la pastoral penitenciària. L'acte també ha inclòs els testimonis de dues recluses, la Montse i la Josefina, que han explicat com la fe els dona força, pau i transformació personal.
8: He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Esto pasará, Santo Padre. Retomaré mi vida y seguiré unida a Dios. Seguiré dando gracias a Dios.
6: La visita en total ha durat uns 20 minuts i, segons la direcció de Brianzú, ha estat tot un èxit. Diuen que se senten honrats d'haver planificat un acte d'aquestes característiques i asseguren que és el més important que han organitzat mai.
3: I aquesta tarda el papa reprèn la seva agenda amb una visita a l'església de Sant Agustí, al cor del Raval de Barcelona, un acte de caire social carregat també de simbolisme en què rebrà representants de les entitats que treballen de primera mà amb les persones més vulnerables.
4: El pontífex forma part de l'ordre agustinià i ha volgut tenir aquest gest amb la seva comunitat. Més enllà d'això, però, el significat més profund d'aquesta visita està relacionat amb el barri, marcat per la diversitat cultural, la pobresa i l'exclusió social. Per això, l'acte vol donar reconeixement a les entitats que treballen directament amb els més necessitats, persones amb una situació sociolaboral complicada, reclusos, víctimes d'explotació sexual i drogodependents.
3: I el colofó de la jornada serà la Sagrada Família, on el papa oficiarà una missa i inaugurarà i beneirà la Torre de Jesucrist del Temple, tot plegat davant

0: en 8.000 convidats, entre els quals hi haurà les principals autoritats de l'Estat. N'està pendent el Paco Paniagua. Paco.
1: ¿Qué tal? Saludos. Pues sí, los Reyes, el gobierno prácticamente en pleno con Pedro Sánchez a la cabeza, el presidente Illa y consejeros por parte de la Generalitat. Desde luego, la misa de la Sagrada Familia va a ser sin duda el acto con la mayor representación institucional de todo el viaje del Papa, por supuesto también la Corporación Municipal. Tres momentos se van a vivir en esta celebración: la misa que oficiará el pontífice acompañado del cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y demás cardenales y obispos. Ahí se espera el mensaje central que el Papa quiere transmitir en esta ocasión tan especial para la Sagrada Familia. Segundo escenario, la tumba de Antoni Gaudí, donde el Papa quiere rezar unos minutos y donde esta mañana se realizaba ya una ofrenda floral en homenaje al gran arquitecto en el centenario de su fallecimiento. Y tercer escenario, que va a ser retransmitido a todo el mundo, todas las televisiones, la bendición de la Torre de Jesucristo por parte del Papa y su posterior iluminación hacia el cielo. La Sagrada Familia quedará a ojos del mundo como la iglesia más alta, con lo que dará aún más notoriedad. Ya es de hecho el templo más visitado del mundo después de San Pedro en el Vaticano. Recordemos que en 2010 estuvo aquí el Papa Benedicto XVI y la consagró como Basílica Menor.
0: Gràcies, Paco. Això serà al vespre, però l'entorn de la Sagrada Família ja fa hores que viu una situació inusual. On normalment hi havia turistes, hi hauria turistes, avui hi ha unes tanques que impedeixen acostar-se a la basílica i a la zona on el pontífex accedirà d'aquí a unes hores. A l'exterior del temple hi ha la Nautiel. Anna, bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. Doncs mira, la Sagrada Família presenta des d'aquest matí una imatge particularment tranquil·la, tenint en compte que normalment està envoltada de turistes, que formen aglomeracions, que ja fan fotos, que fan cues. Doncs ara sorprèn veure el seu entorn buit, i és que hi ha, com deies, unes tanques, Gavi, que protegeixen la zona per on passarà el Papa aquesta tarda. De fet, hi ha tot un perímetre, són 9 illes entre el carrer Rosselló, La Pan, València i Sicília, tota aquesta zona que està perimetrada i tancada per aquesta visita de el pontífex. És una situació que ha obligat a tancar comerços i que ha obligat també a que els veïns de la zona hagin de dur el seu DNI, on indiqui la seva adreça per poder passar en algunes ocasions. I això, hi hem pogut parlar amb algunes veïnes de la zona que diríem que estan a cavall entre la resignació, l'acceptació, i algunes sí que estan una miqueta més indignades. Sentim l'Elisenda, la Rosa i la Montse.
3: És normal, tenint en compte que és un cap d'estat, doncs imaginem-se si vingués un altre cap d'estat, què passaria? Jo m'ho prenc des d'aquest punt de vista.
4: Una espantada, una barbaritat. Fa 15 anys, quan va venir l'altre papa, no recordo que hi hagués tant moviment com ara.
5: Si ho té que fer, doncs mira, ha de ser així, perquè han de prendre mesures. Vull dir, em pot molestar una mica, però m'aguanto.
2: Una altra realitat és la dels turistes que segurament havien preparat ja aquest viatge a Barcelona abans que es confirmés la visita del Papa a la capital catalana i que, per tant, no hi comptàvem amb no poder accedir a la Sagrada Família en el dia d'avui. De fet, hi ha ni alguns que s'han enterat, s'han assabentat que hi havia aquesta visita del Papa en aterrar o fins i tot en arribar aquí a la Sagrada Família. Hem pogut parlar amb una de les turistes afectades, que és l'Inca, que ve d'Alemanya.
6: No hemos sabido que viene el Papa y entonces ayer llegando en el aeropuerto nos sorpresaba que él está aquí y pues que no podemos ver todo lo que queremos hoy. Es un poco ya triste.
2: Bé, diu que és trist, però demà i demà passat segurament ja la normalitat haurà tornat, perquè ja haurà marxat el Sant Pare i per tant ja es podrà tornar a visitar de nou aquest temple. I evidentment una altra realitat que ens hem trobat avui aquí és la de la gent que espera amb ànsia i amb alegria i amb il·lusió la visita del Papa. Hi ha gent que ve de tot arreu, tot i que viu a Barcelona. És el cas, per exemple, de la Griselda, que és de Guatemala, la Margarita, que és de Xile, l'Irma, que és d'Argentina. I també hem pogut parlar amb un matrimoni i de l'Ella, que són l'Antonieta i en Joan, i que tindran un gran privilegi, que és viure la visita del Papa Lleó XIV des de dins de la Sagrada Família. Escoltem-los a tots ells.
7: Estamos haciendo un esfuerzo de las 12 de mediodía, ¿verdad? Y esperemos de aquí a las 7 y media, pero aquí estamos presentes.
8: Para tener la oportunidad de venir a ver al Santo Padre, sobre todo que necesito su bendición.
9: La primera vez que voy a ver a un Papa, así que la verdad no me lo podía perder, no me lo podía perder. Y vengo a nombre de muchos que quieren venir y hoy por hoy, bueno, no se puede.
10: Hem tingut la sort de conseguir les entrades i llavors estem molt contents, estarem a dintre. És un goig i un privilegi.
11: És un privilegi el poder estar amb el Sant Pare.
2: Bé, doncs, moltes maneres de viure aquesta visita del Papa Lleó XIV, però en qualsevol cas és evident que és un moment històric.
0: Gràcies, Anna Utiel, per aquesta crònica en directe des de l'entorn de la Sagrada Família. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I mentre Barcelona conviu amb un ampli dispositiu de seguretat preparat per la rebuda del Papa, la ciutat ha viscut aquest matí un nou assassinat a trets a plena llum del dia. Un fet que, per cert, els Mossos d'Esquadra ja han desvinculat de la visita del Sant Pare. Sigui com sigui, ja és el sisè en el que portem d'any i aquest cop ha estat al carrer Balmes, a tocar de la Diagonal Ricard, al districte Sarrià-Sant Gervasi.
12: Sí, sorprèn sobretot perquè és una zona cèntrica i benestant de Barcelona on s'acostuma a viure amb certa tranquil·litat. De fet, l'escenari del crim és a pocs carrers del Passeig de Gràcia, des d'on avui mateix el Papa Mòbil iniciarà el seu recorregut fins a arribar a la Sagrada Família. Els fets han ocorregut cap a les 10 del matí, quan, segons els testimonis, un home ha disparat dues vegades a un altre que ha quedat estès al terra just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Tot i que hi ha imatges de seguretat i es veu perfectament la seva cara, els Mossos d'Esquadra encara no han trobat l'autor. En declaracions a BTV, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha vinculat aquest fet amb el crim organitzat internacional i no pas amb les dinàmiques delictives de la ciutat. Per això demana reforçar la presència policial als carrers i endurir les penes pertinents a d'armes i de drogues. Des de l'oposició, Junts i el PP, que exigeixen al govern municipal, com a la Generalitat i també a la Moncloa, que posin tots els seus esforços en acabar amb les bandes criminals que s'han instal·lat a Catalunya.
0: Més coses, el sindicat USTEC torna a deixar plantada la consellera d'Educació, Esther Niubó, després d'una jornada de vaga dels docents coincidint amb l'arribada del Papa. Tal com han fet saber el govern, si no es crea un nou espai de negociació, no acudiran a cap reunió.
12: La d'avui era una trobada per intercanviar impressions després que les bases d'USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS rebutgessin el preacord que van arribar amb Educació. Aquest no es va traduir en una nova jornada de vaga i una mobilització que va col·lapsar la Gran Via de Barcelona durant dues hores aquest dimarts. De nou, els docents celebraven l'increment salarial d'uns 600 euros mensuals de cara al 2029, que s'ha pactat amb el govern, però els professors insisteixen que el problema no són els sous, sinó que falten mans per atendre la diversitat de les aules i l'increment d'alumnes que s'ha produït els darrers anys. En aquest context, els sindicats, reforçats per uns docents disposats a allargar les protestes als carrers, han fet saber al govern que, si no els envien una nova proposta concreta per reobrir les negociacions, no assistiran a cap trobada que els convoqui el govern.
0: Precisament aquest any hi ha més alumnes que mai examinant-se de la selectivitat. En uns minuts començarà l'última tongada d'exàmens d'aquest segon dia. Cada moment s'està desenvolupant sense cap complicació greu. Joan Valentí, bona tarda.
13: Bona tarda, Gavi. Sí, segurament molts alumnes han matinat més del que haurien fet si el Papa no hagués fet coincidir la seva visita amb la selectivitat, però no s'ha registrat cap afectació greu en la mobilitat. El primer torn, el de les 9, ha estat per als exàmens d'Història i Història de la Filosofia. A aquesta hora ja han finalitzat els exàmens de temàtica més cultural, que han començat a les 12, com anàlisi musical o dibuix tècnic, així com els de matemàtiques i de llengua i cultura llatines. Breu pausa per dinar i, com deies, a les 3 de la tarda s'hi tornaran a posar els alumnes amb els exàmens de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa, Literatura Catalana i Tecnologia i Enginyeria.
0: La contaminació atmosfèrica per diòxid de carboni i partícules en suspensió es manté sota control per segon any consecutiu a Catalunya. Segons dades del Departament de Territori, aquests contaminants compleixen amb els límits fixats per la Unió Europea. En canvi, l'ozó troposfèric segueix una tendència desfavorable. Marcos Díaz, bona tarda.
14: Bona tarda, Gavi. Les emissions de diòxid, el principal causant de l'escalfament global i del canvi climàtic, estan per sota dels 20 mg per metre cúbic, a bona part de Catalunya, assolint així els estàndards de la Unió Europea per al 2030. El Departament de Territori ho atribueix a l'implantació de les zones de baixes emissions, l'aposta per la mobilitat sostenible i el transport públic. També les partícules en suspensió, com la pols, les cendres, les substàncies químiques o els metalls, han assolit l'objectiu i no han superat els 15 mg per metre cúbic. L'altra cara de la moneda, però, és l'ozó troposfèric, aquest contaminant que es forma a nivell de terra i és fruit d'una reacció química, ha crescut respecte al 2022. La presència de l'ozó troposfèric abunda especialment a la primavera i l'estiu. Des del Departament de Territori admeten que és difícil controlar-lo perquè està molt condicionat per la meteorologia, especialment per la calor.
15: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: En plan econòmica, us expliquem que la Generalitat i els sindicats segueixen negociant la reducció de la jornada a les 35 hores setmanals per a tots els treballadors públics. Ricard.
12: Sí, volen equiparar-se les condicions dels treballadors estatals i de l'Ajuntament de Barcelona. A Catalunya se'n beneficiarien unes 280.000 persones, segons fonts del govern, entre elles les gairebé 15

0: 15.000 que fan tasques administratives. De fet, són les úniques que tenen fins ara permís per teletreballar i el govern ja ha llançat als sindicats una contraproposta a la reducció de la jornada, un complement voluntari de fins a 200 euros per incentivar la presencialitat. Segons Manuel Fargas Marta, el secretari de Polítiques Públiques de Comissions Obreres, no acceptaran aquest canvi de moneda i exigeixen més concrecions. Ho ha explicat en declaracions a Onda Cero.
1: Nosotros no decimos ni un no radical ni un sí a crítico. Queremos conocer el contenido real. Porque cuando dicen un cumplimiento general, ¿vale? ¿A todo el mundo? Pues no, pero ya me empiezan a decir, no es que determinados puestos no. Dime en qué puestos no. ¿Y por qué? Dime por qué quieres dejar de potenciar el teletrabajo.
0: Segons fonts del govern, es tracta d'una de les moltes propostes que han fet arribar els sindicats per poder aplicar la reducció de la jornada sense afectar l'atenció a la ciutadania.
2: I es donen per finalitzades les negociacions per l'ERO que vol fer Nissan a Catalunya. Segons la darrera actualització, l'empresa japonesa accedeix a reduir de 211 a 195 els acomiadaments i augmentar les indemnitzacions. Repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. 2-3 amb victòries ahir per a les seccions del Barça.
3: La de bàsquet va apallissar la Laguna Tenerife de 33 punts, 167, al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Excel·lent partit de l'equip de Xavi Pascual, brillant per sobre la resta d'Ario Brizuela amb 18 punts. El Barça domina la sèrie per una victòria a 0. El tècnic de Gavà no pot estar més satisfet.
4: Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més. L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. N'hem fet de bons, recordo que aquí, per exemple, vam guanyar l'Olympiacos, no? Per posar un exemple, no? N'hem fet de molt bons durant la temporada, després hem passat tots els problemes que hem passat i que no ens ha permès aguantar molt, però sí, sens dubte, hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració el dijous.
3: El segon duel serà demà, també al Palau Blaugrana. Avui li toca el torn a les 6 a Joventut, que s'estrena en la sèrie contra el València Bàsquet en el partit que començarà a les 8 del vespre al Roig Arena. L'entrenador Dani Miret veu possible arribar a la final.
5: Per què no? Està clar que si hem arribat a semifinals no és per casualitat. Tenim un equip que en aquests moments està preparat, està amb molta confiança i podem respondre a aquest gran repte i en tenim moltes ganes. L'equip avui l'he vist molt content, estem a unes semifinals, volem aprofitar-ho. Això que sembla que la penya no tingui res a perdre no és veritat, perquè no cada any arribes a unes semifinals i nosaltres volem ser la millor versió nostra, perquè creiem que sent-ho els hi posarem difícil. I la gent doncs està vibrant amb l'equip.
3: Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. També victòria del Barça de futbol sala, en el seu cas, el classifica directament per la Final Four, el play-off pel títol en aquest cas, no hi ha Final Four en futbol sala, de la Lliga de Primera Divisió. L'equip de Javi Rodríguez va guanyar l'Inter Movistar per 5-6 al pavelló Jorge Garbajosa en el segon partit de les semifinals, que es va decidir a la pròrroga, on dos gols de Martel van decantar la balança en favor del Barça. El triomf té doble premi, ja que també significa la classificació directa dels blaugranes per la propera edició de la Champions, per a satisfacció de l'entrenador del Barça.
6: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final. Llevamos trabajando muy duro desde el 4 de agosto, no digo que los demás equipos no lo hayan hecho, pero nosotros jugamos con una presión añadida que no juegan muchos equipos. Y es que el Barça tiene que, por obligación tiene que estar en Champions y creo que ese peso que nos hemos quitado hoy encima se va a reflejar en la final.
3: El Barça jugarà la final contra el guanyador de l'altra semifinal que enfronta el Palma Futsal i el Pozo Múrcia. Tots dos equips juguen avui a les 8 al pavelló de Son Moix, el segon partit de la sèrie. En el primer es van imposar els murcians. La derrota de les seccions del Barça la va protagonitzar la d'hoquei patins, que va perdre contra l'Igualada per 1-2 a la pista blava de Blanes en el cinquè definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga. Els igualadins jugaran la final per primera vegada en 22 anys i ho faran contra el Liceu de la Corunya. En futbol, el president del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el departament jurídic del club ja té preparades les accions legals contra el president del Real Madrid, Florentino Pérez, després que acusés l'entitat blaugrana de comprar àrbitres. Juste s'ha dirigit a Pérez i li ha dit que es veuran als jutjats.
7: El nostre departament jurídic ja té enbastides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Per haver volgut desestabilitzar, ha recorregut a la infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens tornarem als jutjats, perquè, escolti, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça, aquest escut, no taca ningú, ni a la corona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. Ja ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar.
3: Encara en futbol, el Benfica ha anunciat que el Real Madrid ha pagat la clàusula de rescisió de 15 milions d'euros de José Mourinho. El portuguès viatjarà en les pròximes hores a la capital d'Espanya per firmar pel club blanc i ser presentat com a nou entrenador substituint Álvaro Arbeloa. El Madrid va presentar una oferta a l'Atlètic de Madrid de 150 milions d'euros, la que va prometre Florentino Pérez durant la campanya electoral, però el club matalasser la va rebutjar. La selecció espanyola femenina s'ha classificat pel Mundial del Brasil del 2027 després de golejar 1-6 a Islàndia a Reykjavik. Van marcar les blaugranes Vicky López en dues ocasions, Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí. L'altre gol espanyol el va fer Edna Imade. I l'Almeria és el primer equip classificat per la final de la promoció de ascens a primera divisió després de guanyar el Castelló per 3-2 a l'Estadi Juegos del Mediterráneo al partit de tornada de la primera semifinal. Avui a les 9 es jugarà el de la segona, que enfrontarà el Màlaga i el Les Palmas a la Rosaleda, amb avantatge d'1-0 pels andalusos, aconseguit a l'Estadi de Gran Canària.
2: Víctor Lozano, gràcies com sempre i molt bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda.
2: La 46a edició de Fira Tàrrega del 10 al 13 de setembre tindrà gairebé 60 espectacles programats d'artistes consolidats i talents emergents. Una trentena d'ells no mai havien estat formant part d'aquesta programació de la Fira, el que demostra la voluntat de renovació d'aquest festival. La direcció artística, Anna Giribert, ha reivindicat l'esperit festiu de la Fira en un context mundial, ha dit, marcat pels conflictes.
8: Mundialment parlant, estem en un context social complicat, i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la Fira, l'esperit que va néixer la Fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar. I hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los.
2: I en plana música, avui s'inaugura el Festival Blau Marí Músic amb el concert de Rosana.
9: Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote.
2: La cantant torna als escenaris amb la gira Vamos a Star Tour, que marca el seu esperat retorn. Rosana promet una nit plena d'emoció, complicitat i grans himnes amb el mar i Barcelona com a escenari d'un directe pensat per cantar i deixar-se portar. Aquí ho deixem nosaltres. Que vagi bé, bona tarda.
10: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
11: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, 3:03. Para resumir el día, la Fiscalía ha informado al juez Pedraz de que la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, se reunió dos veces con el supuesto miembro de la trama Jacobo Teijelo y con Leire Díez, con la fontanera a la que presentaron como una compañera de despacho de Teijelo. La información que se conoce ahora, que la Fiscalía ha informado al juez Pedraz de esas reuniones. En el Congreso se ha acabado la tregua política apenas dos días después de aplaudir durante 7 minutos las palabras del Papa. Hoy ha vuelto a la Cámara el habitual tono de confrontación. Bronca, sesión de control centrada en la corrupción, en la que Núñez Feijóo ha señalado directamente a Sánchez por el caso Leire, le ha instado a no alargar más la legislatura y le ha pedido que dimita por incompetente. Le ha respondido Sánchez, reprochándole la hipocresía.
12: Pero usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría. ¿Pero a quién se cree que está gobernando?
13: Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Lecciones ninguna, señor Feijóo. Ninguna.
10: Han aprovechado los socios de gobierno para elevar también la presión. No han pedido adelanto electoral, pero sí denuncian la parálisis legislativa. Lo han hecho en la Cámara Baja, Junts, Esquerra y Bildu, también desde San Sebastián. El PNV aseguraba hoy el Lehendakari, Manuel Pradales, que gobernar no es resistir.
14: Gobernar es dar la cara, tomar decisiones, forjar acuerdos y cumplir los compromisos. Y no valen excusas. El ruido, la crispación, la confrontación política en Madrid, que lo inunda todo, no pueden ser una razón para no gobernar.
10: Y el Papa, que sigue su visita a nuestro país, segunda jornada en Barcelona, ha compartido una comida con los monjes de la abadía de Montserrat, que acaba de abandonar hace unos minutos. Esta tarde tiene previsto en la agenda un encuentro en la iglesia de San Agustí, en el barrio del Raval, y a las 7:30 misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la Torre de Jesucristo. Su acto central en Barcelona. A primera hora, esta mañana, la visita a la prisión de Brians 1, una foto histórica, ya que nunca antes un

0: y el equipo de La Brújula no se lo quieren perder. Miércoles 10, desde las 7 de la tarde, en directo desde el patio de columnas del Palacio Provincial de la Diputación. Onda Cero, tu radio.
1: Con los frigoríficos Liebherr tienes la garantía de tener tus bebidas frías, el picoteo a punto y espacio para todo.
2: Aprovecha los Liebherr Cooling Days en el Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 euros en una selección de frigoríficos.
1: Vive el partido con tu frigorífico Liebherr y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
2: También en web y app del Corte Inglés.
3: Tardes de toros, noches de vigor. Energisil Vigor con maca estimula y potencia el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
4: María, ¿los tienes?
5: Un año llevo preparándolos.
4: Pues a la hoguera esos deseos, ¡que este año sí!
5: ¡Ahí van! ¡Sopla, Antonio, que se apaga! ¡Sopla, sopla!
4: ¡Ya soplo, ya soplo!
1: Prepara tus deseos, porque con el cupón diario de San Juan de la Once puedes ganar 500.000 euros. Y además, si entras en cuponespecial.es hasta el 24 de junio, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo para cumplirlos viajando. Cupón diario de San Juan de la Once. Prepara tus deseos.
6: Once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation, el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie, se adapta a ti.
8: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
9: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
10: Gràcies, molt bé.
9: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
10: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
8: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Arrenquem el repàs cultural amb teatre de petit format, però amb molt encant. Aquest 12 i 13 de juny, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Nanoteatre. Peces breus de 15 minuts, representades en espais singulars de la ciutat. Entrades al voltant dels 12 euros. Seguim amb una proposta per als amants de l'art contemporani. A Banyoles, fins al 13 de juny, es pot visitar T300 per l'amor de Déu, una exposició que barreja disseny, reutilització de materials i reflexió social, una mostra que va més enllà de l'estètica i posa el focus en les persones i en la capacitat transformadora de l'art. Cap de setmana també molt potent. Al Maresme, del 11 al 13 de juny, el Masnou es converteix en un punt de trobada de l'Assalt Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. Tres dies amb xerrades, projeccions, exposicions al carrer i noms destacats del sector per reflexionar sobre el present de la informació i la imatge, tot plegat amb activitats gratuïtes i amb el mar com a taló de fons. I si busqueu un pla familiar, dissabte al migdia podeu anar fins a l'Hospitalet de l'Infant. Allà s'organitza una gimcana a l'Hospital del Coll de Balaguer, una manera lúdica de descobrir aquest espai històric amb proves, pistes i activitats pensades per a grans, però també petits. El preu és molt assequible, 3 euros adults, 1 euro per als nens. I I acabem amb música. El Cabró Rock torna a Vic els dies 12 i 13 de juny amb dues jornades de concerts i un ambient que ja és marca de la casa, un festival que s'ha consolidat com un dels grans punts de trobada de la música catalana amb abonaments que es mouen al voltant dels 50 euros.
8: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero, la ciutat.
12: De xicotet sempre pensava que las locutoras, los locutores, el público y los que parlen a la ràdio, los que escuchan, eran enanos. Y pensaba pues que vosotros, los de Onda Cero, erais unos enanitos que estaven ahí con la orquesta i tots dintre de la meva ràdio.
10: Pels que fem la ràdio...

0: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
3: La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes... I saben...
4: Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
5: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró com a avi i com a persona?
4: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home doncs, molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo doncs, no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
3: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
3: Entra a OndaCero.es
6: /Catalunya.
3: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: Corte Inglés.
1: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory Senior, de Pharma OTC.
2: ¿Vives pensando, y si me despiden sin motivo? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Hazte de Legalitas y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-661. Y sí, también para autónomos y empresas.
3: Próximo destino, Badajoz.
4: El sábado 13 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se emitirá en directo desde el Hospital Centro Vivo de Badajoz. Un recorrido sonoro donde descubrir la mayor extensión de dehesa de Europa, disfrutar de playas de agua dulce distinguidas con bandera azul y contemplar uno de los cielos certificados como el primer destino transfronterizo Starlight del mundo. Una iniciativa de la Diputación de Badajoz con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
6: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
5: A Onda Cero Catalunya, la Borsa.
7: L'atenció persistent a l'Orient Mitjà i les dades macroeconòmiques procedent dels Estats Units han tornat a empènyer les borses europees cap a les retallades. L'IBEX 35 és una mica més lluny dels 18.200 punts, amb una caiguda del 0,18%. Acciona Solaria i Acciona Ener són les empreses amb més pèrdues, mentre que Repsol, Logista i Telefònica lideren els números verds.
5: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz impulsat per la Fundació La Pedrera i en el que es pot disfrutar del millor jazz en un escenari incomparable com és el Terrat de La Pedrera. Aquest divendres a les 8 ens espera Mingos Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. Mitjançant la fotocomposició de centenars de fotomacrografies, es pretén mostrar espècies conegudes o d'altres que passen desapercebudes, de manera que es poden observar amb tot detall. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
9: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
8: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny, ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu de Bellver a 2:15 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, que es celebra a la Casa Cultural La Violeta, entra en la seva recta final amb els dos darrers espectacles. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora. I el 19 de juny clourà el festival la projecció de la pel·lícula Blue Jean de Georgia Oakley.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
10: Y de pronto empezó a ponerse mal y entonces me dijo, mira, me tengo que tumbar en el suelo y quedarme muy tranquila. Yo dije, bueno, le habrá dado una lipotimia o no sabía lo que era. Yo me lo tomé con calma porque no sabía lo que estaba pasando.
11: Con el tiempo nos dimos cuenta que cogiendo de la mano cuando se tenía una crisis que notaba el afecto y se sobreponía mejor. Pero claro, cuando finalizaba esa crisis no sabía dónde estaba. no sabía con quién estaba, no había mirado si venía un coche. Si había estado planchando, pues a lo mejor se había quemado las manos.
0: Y bueno, el primer ataque que yo presencié fue muy duro y además muy largo, de casi 15 minutos. Luego después ya te acostumbras, ya actúas como tienes que actuar y no hay ningún problema. Hay que hacer

0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
3: Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Carglass.es.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Onda Cero Barcelona.
6: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
7: Mundi Auto.
8: Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
9: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
5: La ciutat, amb Míriam Frank.
10: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
11: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
12: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
13: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
10: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: Aquest 12 i 13 de juny, Nano Teatre a Vilanova i la Geltrú. Peces breus en espais singulars per viure el teatre de ben a prop amb entrades a 12 euros. A Banyoles, fins al 13 de juny, exposició T300 per l'amor de Déu amb proposta d'art contemporani amb mirada social. De l'11 al 13 de juny, al Masnou, la Sal Festival de Periodisme i Fotografia amb xerrades, exposicions i activitats gratuïtes. Dissabte, a l'Hospitalet de l'Infant, gimcana familiar al Coll de Balaguer per descobrir la història jugant amb preus molt assequibles. I a Vic, el 12 i 13 de juny, Cabro Rock, dos dies de concerts i ambient festiu amb grans noms del panorama català.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, a 2:45 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
15: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
5: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
15: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
5: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
16: No es normal que cada año te suba más el precio del seguro. Es que es como para tenerte contento, ¿eh?
17: Pues si esto os pasa a vosotros también, es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
18: Por fin.
16: Y cuando cae la tarde, el búho Juan Soto Ibars abre sus ojos. Hoy para fijarse, bueno, hay tantos juicios, pero no sé si en uno en concreto. Juan, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Jaime.

Format reduït en què repassarem el segon i últim dia del Papa a Catalunya. A hores d'ara, els entorns de la Sagrada Família són un bullici. Milers de persones esperen Lleó XIV perquè entri al temple i comenci el seguici d'actes que culminaran amb la benedicció de la Torre de Jesús. Està a punt de fer-ho. Ara el veiem amb els Reis, amb l'arcabisbe Omella, també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al voltant d'una rèplica d'aquesta Torre de Jesús que després beneirà. En aquesta brúixola ens desplaçarem pels diversos punts de connexió que tenim distribuïts a la zona per copsar l'acte central de la visita del Papa a Catalunya, una visita que, com dèiem, avui conclou en un dia que Lleó XIV ha començat a Brianzú, on s'ha reunit amb una vuitantena de reclusos i després ha anat cap a Montserrat.

0: Anem cap a la Sagrada Família, no se'n parli més, on hi tenim la Lola Sorribas esperant el Papa. Lola, bona tarda, on estàs ara mateix?
1: Bona tarda, Joan. Doncs mira, jo em trobo a la Torre de Maria, mirant cap a l'altar a l'esquerra perquè ens en fem una idea. El que més destaca, com sol passar quan t'endinses en aquesta obra mestra d'Antoni Gaudí, són els vitralls que il·luminen de colors tota la basílica gràcies a la llum del dia, una llum que representa la divinitat. I l'altra cosa que crida l'atenció són els centenars de músics que es troben als balcons interiors, com és el nostre, i que acompanyaran amb els seus cants la missa del Sant Pare. Estem parlant d'un temple que el papa Benet XVI va fer basílica i que fa 144 anys de la col·locació de la seva primera pedra, una construcció que tots sabem que, tot i aquesta benedicció històrica que viurem d'aquí una estona, encara ha de continuar. Però parlem d'aquesta torre de Jesucrist que beneirà avui el papa Lleó XIV, perquè Antoni Gaudí va pensar la Sagrada Família com una serralada, com si fos Montserrat. I la torre de Jesús representa la serra més alta, un far per a la ciutat de Barcelona i pel món. Té un cos de 12 nivells de panells de pedra amb una inscripció a l'exterior on s'hi pot llegir en llatí: tu únic sant, tu únic Déu, tu únic altíssim. Estem parlant en total, atenció, de 172 metres i mig d'alçada que avui seran beneïts.
0: Escolta, i del punt clau de l'acte, Lola, el moment més esperat, la benedicció de la Torre de Jesús, saps exactament com es farà? T'han donat els detalls?
1: Doncs sí, mira, cal explicar això perquè un cop acabada l'Eucaristia, el Sant Pare, per preparar-se per aquesta benedicció, el que farà és anar a resar, primer de tot, a la tomba del creador de la Basílica, la tomba d'Antoni Gaudí, després anirà cap a la sacristia, on es canviarà de vestuari, i sortirà cap a la porta del naixement, des d'on farà, des de l'exterior, la benedicció. L'encarregat de l'obra de la Sagrada Família, Jaume Torreguitar, m'explicava ara fa una estona, perquè ens acompanya aquí en aquest balcó de la Torre de Maria, que a l'anterior visita papal sí que es va poder fer ús de l'ascensor interior d'una de les torres, però en aquest cas no és possible perquè no funciona aquest ascensor a causa de la construcció de la façana de la Glòria. Per aquest moment tan especial només podran sortir de la basílica el papa amb els cardenals i també les personalitats institucionals, i per acabar els centenars de filigresos que segueixen l'acte al voltant de la basílica podran gaudir d'un festival de llums i de trons. Per tant, l'expectació per viure aquest moment històric és, com us podeu imaginar, màxima.
0: Gràcies, Lola, per aquesta crònica que ha fet des d'un dels punts on més a prop es pot estar d'aquest acte que tindrà lloc en uns minuts a la Sagrada Família. I a uns metres, també al temple, també a la Sagrada Família, i és el nostre company Paco Paniagua, que també espera el papa, com ho fan les personalitats que ja són al temple, a banda de les que l'acompanyen ara mateix. Paco, què tal? Bona tarda.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos viviendo uno de los momentos más emotivos ahora mismo, que es una niña, Valentina, que es invidente y que les ha explicado al Papa y a los Reyes cómo es la Torre de Jesús y cómo es la cruz final. Ha estado con todos los detalles, pasando sus manitas, explicando cómo es cada detalle, las vidrieras, el número 12, el simbolismo, todo. El Papa ha atendido muy atentamente a lo que estaba diciendo la niña, también los Reyes. Al final le ha regalado un rosario, que ella pues es encantada de la vida de que le haya regalado el Papa este rosario. Es una explicación muy minuciosa de cómo es la torre. Hay 5.000 invitados dentro de la Sagrada Familia. 5.000 da idea de lo que estamos hablando. Estamos en un momento quizá el más internacional, de repercusión mundial, de este viaje, la misa y la posterior bendición de la Torre de Jesús, que como sabéis es la más visitada del mundo después de San Pedro del Vaticano. Entre los invitados hay que señalar que está

0: Está prácticamente todo el gobierno central, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la cabeza, que ha venido acompañado de su esposa, Begoña Gómez. Por supuesto, han saludado a las autoridades de Cataluña, el presidente de la Generalitat, bueno, autoridades de Barcelona, y todavía ahora mismo los reyes y el papa están saludando a los primeros invitados y dentro de la catedral esas 5.000 personas que van a seguir la misa y después la posterior bendición de la Torre de Jesús.
1: Perfecte, Paco, gracias, fins ara.
0: Hasta luego.
1: I si ens allunyem una mica de l'església, només una mica als voltants, hi trobem una gentada celebrant la presència del papa i amb tots ells hi tenim la nostra companya Anna Util. Anna, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Doncs mira, nosaltres som aquí ben a prop del temple, però ens hem allunyat una mica perquè, de fet, al voltant del temple hi havia unes tanques col·locades com impedint l'accés de la gent, precisament per protegir doncs, aquesta, no només el papa, sinó també totes les autoritats que a poc han anat arribant al llarg de la tarda a la Sagrada Família. Llavors, nosaltres estem en un punt, al carrer Rosselló, entre Sardenya i Sicília, per on ha passat el papa mòbil fa no gaire, fa uns instants. Hi ha hagut un esclat d'eufòria entre la gent, ha sigut espectacular. La veritat és que, mira, espectacular justament és un dels adjectius que ha fet servir una dona després, tot just després de veure'l. També un altre ens ha dit que ha sigut impressionant, gent amb els ulls plorosos, no? Molt emocionats d'haver viscut aquest moment, com també estaven molt emocionats els privilegiats, els 8.000 privilegiats que avui seran a dins de la Sagrada Família, alguns a dins del temple, d'altres a dins del recinte. Diguéssim que n'hi haurà 4.000 persones al temple escoltant la missa, unes altres 4.000 doncs, veient la benedicció dins del recinte de la Sagrada Família, i tots aquests ens els hem trobat aquesta tarda quan hem arribat aquí a la Sagrada Família fent cua per accedir, i hi havia molta, molta, molta emoció. Podem escoltar algunes d'aquestes persones amb qui hem parlat.
3: Jo soc de parròquies de tota la vida i doncs en el Consell Pastoral van dir tenim 10 entrades per cada parròquia i vaig dir doncs jo m'ofereixo voluntària i aquí estic.
4: I serà una experiència inolvidable la d'estar con el papa.
5: És una ocasió d'or, no? Poder viure aquest moment de la benedicció de la creu, el dia del centenari de Gaudí i amb el Sant Pare, no? Jo com a catòlica que soc, doncs per mi és un esdeveniment únic, no?
2: Doncs aquesta era l'emoció de les persones que feien cua per accedir. La majoria havien aconseguit les seves entrades gràcies a les seves parròquies, perquè una de les coses que es va preveure quan es va organitzar aquest acte tan especial a la Sagrada Família era que els creients de la ciutat de Barcelona i de ciutats del voltant doncs, hi poguessin accedir a través de les seves parròquies.
1: Anna, i també et volia preguntar que de tota aquesta gentada que t'envolta, no sé si t'has trobat algun veí, perquè imagino que serà complicat, per no dir impossible, passar pel mig ara mateix.
2: Sí, la veritat és que a nivell de mobilitat, doncs, com totes les aglomeracions, doncs, ha generat una miqueta de problemes, d'inconvenients per les persones que viuen en aquesta zona de la Sagrada Família. De fet, clar, com que s'han tallat els carrers, de fet hi ha hagut nou illes d'aquí de la zona de la Sagrada Família que han estat amb restriccions al pas, però fins ara, doncs, fins aquesta tarda, els veïns sí que podien entrar i sortir ensenyant doncs, o un comprovant del seu padró o bé el DNI si deia la seva adreça, no? L'adreça on viuen. Què passa? Que aquesta tarda, quan han començat les aglomeracions i els talls doncs, perquè hi passés el papa mòbil i perquè després amb un cotxe oficial el papa acabi accedint a la Sagrada Família, així com també les autoritats, doncs aquí ja s'ha tallat del tot i sí que hem trobat gent una miqueta molesta que senten que s'han quedat atrapats enmig d'aquesta aglomeració. És el cas, per exemple, de la Clàudia o del Carles. El sentim.
6: Sí, visc al carrer Rosselló. Aquí al davant, o sigui, passa el papa i passa pel meu carrer. O sigui, els he demanat de creuar, m'han dit que no, o sigui, està davant de la porta de casa meva. I ara aquí, doncs, tota aquesta gent que viu aquí, un home gran que viu aquí, i no ens estan deixant passar.
7: Això s'ha convertit en un cul de sac i fa pinta de que m'hauré d'aguantar aquí.
2: Doncs efectivament el que ha acabat passant és això, que la gent que volia passar en aquell moment doncs, s'ha hagut d'esperar sí o sí a que passés el papa, per més que potser en aquest cas aquestes persones no tinguessin interès en veure'l.
1: Gràcies, Anna, també gràcies a l'Ismael de la Parra, que ha fet possible aquesta connexió amb el seu suport tècnic, també a Roberta Dall, que abans ens l'ha ofert amb el Paco. Gràcies, Anna, que vagi bé.
2: Gràcies, Joan.
1: Doncs ara veiem el papa Lleó XIV, que està ja dins de la Sagrada Família, el cardenal Omella l'està guiant per tots aquests passadissos, saludant encara a personalitats i guiant-lo cap a la cripta de Gaudí, on mostrarà un reconeixement a l'arquitecte d'aquest temple i posteriorment començarà aquesta missa tan esperada. I abans d'arribar fins al punt central de l'acte de la visita, el papa ha passejat en papamòbil pel carrer de Rosselló des del punt que talla amb el Passeig de Gràcia ja fa una estona, però qui l'ha vist sortir és el Ricard Jiménez. Bona tarda, Ricard.
8: Bona tarda, Joan. Concretament a les 6 de la tarda i 48 minuts. Són ni més ni menys que 18 minuts de retard del previst. Com pots imaginar, Joan, l'expectació era total i així celebraven els feligresos el pas del Sant Pare a escassos metres de nosaltres. L'espera ha valgut la pena, ens comentaven molts dels aquí presents que valoraven els micròfons Onda Cero com havien viscut aquests moments instants després de la seva salutació.
9: Mucha alegría me ha dado y lo he visto muy bien.
10: Pues estamos emocionadas porque es un hecho histórico y estamos muy contentas de poder estar cerca de él.
11: Fue emocionante, aunque no lo pude ver, pero igual estamos contentas que esté aquí.
12: Ha sido muy emocionante, ya pudimos verlo ayer, incluso pasarle a un niño, una niña, o sea que otra vez, increíble.
13: Lo mejor.
14: Una ilusión el verlo.
8: Però abans de la tempesta d'emocions que ha deixat el Sant Pare, respirava certa tranquil·litat i tothom amb qui parlàvem només mostraven senyals d'amor i agraïment cap a Lleó 14.
15: Te quiero dar un beso, que me dé un abrazo.
16: Primero darle las gracias por todo.
17: Gracias, gracias.
18: Pediría sobre todo salud para mi familia.
19: Que haya más amor, que hay mucho desamor.
8: L'afluència va baixant amb el pas dels minuts i, de fet, Joan, si no fos perquè les tanques encara tallen la circulació als carrers i les banderes, i hi ha moltes banderes i molta gent que encara llueixen i estan penjades a moltes esquenes, ningú diria que fa gairebé una hora el papa passava per aquest encreuament entre Passeig de Gràcia i Rosselló.
1: Emoció palpable a totes les edats, de grans a petits. Gràcies, Ricard. Fins ara.
8: Adéu, bona tarda, Joan.

0: Tot això està passant al voltant de la Sagrada Família i tindrem un ull posat per si hi ha cap novetat rellevant, però hem de repassar la resta del dia del Papa Lleó XIV a Catalunya. El Papa ha fet honor al llarg d'aquesta jornada al lema d'aquest viatge a Espanya, alça la mirada i tanca l'alçat, perquè si aquesta hora mira o està a punt de mirar la torre de Jesucrist que presideix la Sagrada Família, aquest migdia ha contemplat aquest beneït accident geogràfic que tenim al bell mig de Catalunya, i és que el Lleó XIV ha gaudit de la pujada al monestir de Montserrat i del bany de multituds que ha tingut allà. Els detalls els ha recollit tots in situ un periodista d'aquesta redacció, Robert Calvo. Bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda. Lleó XIV jugava a casa aquest migdia, al monestir de Montserrat, que, a més, també és abadia. Allà l'abat l'esperava amb moltes ganes. El convidat era tan especial, tant, que feia 44 anys que l'esperaven. 44 anys que cap pontífex trepitjava la muntanya. Ha baixat del papamòbil, que ha rodat només uns metres, i s'ha deixat estimar. Viva el Papa! Viva el Papa! 8.000 persones l'han aclamat. A l'acte de Montserrat hi havia molts fidels, però també un gran nombre de bisbes, de delegacions de l'Església de Catalunya, 800 alumnes d'escoles religioses i la comunitat monàstica d'allà de Montserrat, formada per 50 monjos benedictins que viuen aquí. Ah, i els escolanets... que li han cantat el Virolai, allà, a la Basílica. Tot i que, mentre s'ha resat el rosari, el pontífex ha hagut de descobrir i d'escoltar altres dures realitats.
2: Santo Padre, soy religiosa adoratriz y camino al lado de las mujeres que han sido víctimas de la trata de personas. Un camino compartido que se hace acogida, encuentro y liberación.
1: Bé, en qualsevol cas, Lleó XIV s'ha encomanat a la Mare de Déu, aquesta que... negra, presideix la basílica del monestir i és patrona de tots els catalans.
3: Que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes.
1: Després de resar el rosari i del solemne discurs, Lleó XIV s'ha animat a la seva sortida del balcó del monestir i s'ha sincerat. Catalunya ensenya com integrar tothom en una única família. Ha aplaudit la nostra capacitat integradora. Això és el que ha destacat. I també la nostra humanitat.

0: Bon observador. Gràcies, Robert. Una visita que no ha estat exempta de crítiques. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, ha criticat que la visita del papa Lleó XIV al monestir s'hagi produït sense reunir-se abans amb les víctimes. I abans d'aquesta visita, abans de la visita a Montserrat, el Sant Pare ha visitat la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, on ha mantingut una reunió amb una vuitantena de reclusos. Ha arribat cap a 3:15 del matí, després d'una rebuda càlida tant de treballadors com d'interns que han celebrat la primera visita del papa a una presó espanyola. En aquesta trobada, el papa ha reivindicat la capacitat humana de penedir-se, reconciliar-se i perdonar com a eina per començar de nou. La tapaïda agenda del papa ha fet una aturada també a l'església de Sant Agustí a primera hora de la tarda, que forma part de la seva ordre. Més enllà d'aquest vincle, el temple està situat al cor del Raval, el barri més vulnerable de Barcelona. El pontífex ha estat rebut per unes 90 entitats que ajuden les persones més necessitades. Escoltem els testimonis de Cristina García, Xavier Argramunt i Encarna Jordan.
1: I ens preguntem si vivim amb prou intensitat el manament de l'amor que el Senyor ens va deixar per construir una societat més justa y fe más visible al seu regne.
2: Trabajamos con gozo y espíritu evangélico, aún sabiendo que no llegamos a todo y que a veces duele no poder hacer más.
3: Y quiero terminar con un reconocimiento a cada mujer fuerte y valiente, superviviente de muchos naufragios, que nadan contra viento y marea para superar obstáculos.
0: I un nen, el Renzo, ha llegit una carta amb diverses preguntes per al papa, qui ha intentat respondre-les.
4: Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes?
5: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos.
0: Per cert, el Sant Pare ha explicat que li agrada l'esport, que està en forma i que practica el tennis i el futbol americà. La visita del papa ha comportat un ampli dispositiu de seguretat, però tot i això, avui hem de lamentar un nou assassinat a trets a plena llum del dia, el 6è aquest any a Catalunya. Ha passat cap a les 10 del matí al carrer Balmes, a tocar de Diagonal, en una zona cèntrica molt propera al recorregut per on ha passat fa tot just uns minuts el papa mòbil. Segons testimonis, un home ha disparat dues vegades a la víctima, que ha quedat estès a terra davant d'una comissaria de la Policia Nacional. L'autor encara no ha estat detingut, tot i que hi ha imatges clares dels fets. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha subratllat que la violència amb armes de foc no ha de tenir cabuda a Catalunya i ha defensat la necessitat d'agreujar les penes per tinença il·legal d'armes. El sindicat USTEC torna a deixar plantada la consellera d'Educació, Esther Niubó, un dia després d'una jornada de vaga dels docents, coincidint amb l'arribada del papa. La d'avui era una trobada per intercanviar impressions, després que les bases d'USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS rebutgessin el preacord que van arribar amb Educació. En aquest context, els sindicats, reforçats per uns docents disposats a allargar les protestes als carrers, han fet saber al govern que, si no els envien una nova proposta concreta per reobrir les negociacions, no assistiran cap trobada que els convoqui al govern. I d'una possible negociació passem a una altra, que està en un estadi totalment diferent. Es donen per finalitzades les negociacions per l'ELO que vol fer Nissan a Catalunya. Doncs arribem al final d'aquesta brúixola en format reduït. A aquests moments la Sagrada Família fa goig, està a punt de començar aquesta missa. El papa Lleó XIV encara s'està preparant per tenir-ho tot a punt i doncs nosaltres ens esperim aquí. Demà tornem amb el format habitual de 7 a 8 i mitja, però ara no es moguin perquè la brúixola del Rafa Latorre recollirà tots els detalls que enteixi aquesta missa que comença en breus, d'aquí uns minuts. Vinga, fins demà, adeu.

0: A la brújula de Radio Estadio, la prórroga.
1: 9 i 26, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dimecres 10 de juny al marge del futbol. José Agustín Gómez.
2: Per començar, Esport en directe. Comencem pel Roig Arena, on València Bàsquet i Joventut estan jugant el primer partit de la seva sèrie de semifinals del play-off pel títol a la Lliga ACB. A punt de tancar-se al tercer quart, València 79, Joventut 78. I a Malta, segona semifinal de la Final Four de la Lliga de Campions

0: waterpolo femení entre el Club Natació Mataró i l'Olimpiakos. De moment, 7 pel Mataró, 8 per Olimpiakos. A la primera semifinal, el Club Natació Sant Andreu ha caigut a la tanda de penals contra el Ferencváros després d'empatar 11 gols al temps reglamentari. Parlem de bàsquet. Pablo Tamba és la segona incorporació del Kitsanias As de Manresa. L'aler andalús de 22 anys signa per dues temporades. Les darreres 5 campanyes ha jugat a universitats estadounidenques. I Mindaugas Susinskas no continuarà al bàsquet Girona la propera temporada. Des de la seva arribada al club gironí ha disputat un total de 98 partits.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
2: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
3: ¿Qué?
2: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
3: ¿Sin pagar?
2: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
3: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones.
4: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
5: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media.
6: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
7: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Marbella es mucho más que un destino, es un lugar donde bienestar, calma y exclusividad conviven de forma natural, un entorno donde el tiempo se detiene entre playas, gastronomía y espacios pensados para desconectar y disfrutar. Una iniciativa de CIT Marbella y la Delegación de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella.
1: A la brújula de Radio Estadio, camí al Mundial, Víctor Llucià.
10: Tot comença i tot acaba. Comença demà la Copa del Món de Futbol 2026, Mèxic, Canadà i Estats Units, i acaba avui la secció Camí al Mundial que ens ha portat totes aquestes setmanes el Víctor Llucià. Víctor, hola de nou.
11: Hola de nou, Albert. I només 4 seleccions han arribat en aquesta etapa final, perquè avui toca parlar de les grans favorites a endur-se el diumenge 19 de juliol al MetLife de Nova Jersey, la Copa del Món a casa. 3 d'elles ja saben el que és ser campiones. Una encara no estan en ordre, però es podria semblar molt al que podríem tenir al cap als aficionats.
10: Doncs vinga, anem amb el pòquer del Víctor Llucià per alçar la Copa del Món a Nova York el dia 19 de juliol, si no em falla la memòria.
11: Sí.
10: La primera és França,
11: que disputarà el seu 17è Mundial. Es va perdre el del 70 i el del 74. Tampoc no va participar ni a Itàlia 90 ni als Estats Units 94. Per tant, del recent se n'ha perdut bastants. És una selecció 2 cops campiona del món, en el 98 sent anfitrions i el 2018 a Rússia. I ara, doncs, arriben després de ser subcampions al passat Mundial de Qatar a la tanda de penals.
10: Tu, personalment, si haguessis d'escollir, amb quina França et quedaries? La del 98 o la del 2018 i per què?
11: Clar, la del 98 la vaig viure menys per noms. Evidentment, no, la del 2018 no tenia un nom com Zinedine Zidane, però la del 2018 és una versió superpotent de Paul Pogba, que malauradament no ha fet la carrera que tots esperàvem, de Griezmann, i és l'aparició de Kylian Mbappé. Per tant, crec que 2018.
10: Serà l'últim torneig per Didier Deschamps.
11: Sí, que és el càrrec des del 2012. Haurà estat en total ja 14 anys al capdavant de Le Bleu, dels 17 mundials que haurà disputat França, comptant el d'enguany. Ell haurà estat present en 5, un com a jugador i, a més, capità, va ser qui va alçar la Copa i el cel de París, i els altres 4 com a seleccionador. És veritat que amb un estil que segurament no enamora, que és una mica marrategui, que no és gens vistós, però n'acaba traient resultats i per això s'ha passat tants anys a la banqueta. I al final és capaç, no?, d'adaptar-se als futbolistes que té. La davantera és absolutament escandalosa, sense cap mena de dubte, la millor de tot el Mundial. Amb Kylian Mbappé, que malgrat fer una temporada discreta, ha marcat 42 gols en 42 partits aquesta temporada amb el Madrid.
10: 42 en 44.
11: Sí, exacte, 42 en 44. Xifres escandaloses també les de Michael Olise, en 22 gols i 31 assistències amb el Bayern de Múnich. És absurd. Ousmane Dembélé, que ve de guanyar tot amb el Paris Saint-Germain, ha marcat 20 gols i 11 assistències. I a més la resta, Désiré Doué, Barcola, Marcus Thuram, Mateta o Ryan Cheikh.

0: Cherki, que és veritat que pot ser qui connecti, no?, una mica al mig del camp amb la davantera, al darrere, Mike Maignan, que no ha fet la millor temporada al porter del Milan, però Saliba, Upamecano, Konaté, són defenses de garantia, formen una gran línia defensiva i, sí, en els aspectes negatius li falta futbol per dins a la selecció francesa, perquè Tchouaméni és un molt bon futbolista, però sí té un acompanyant al costat, que en cap cas seran Rabiot i Kanté, no tenen tot el futbol que pretén França. Vull veure també participació d'altres perfils com Manu Koné a Cliouge, el jugador del Mónaco, o Zaïre Emery, el del Paris Saint-Germain, però sens dubte gran favorita la selecció francesa, que té un grup exigent, el de la lletra I, amb Senegal, Noruega, Iraq. Iraq més senzilla, però les altres dues són bones proves. I un possible encreuament bomba, a vuitens de final. Si Alemanya i França totes dues són primeres de grup, es podrien creuar a vuitens de final. Així que compte.
1: Caram, l'Eble, doncs, dins del pòquer de candidats de Llucià, com ho és, òbviament, perquè el conec i perquè probablement tingui raó, Argentina.
0: Sí, l'actual campió del món no pot no estar, no?, en aquesta nòmina. El campió que ho ha estat menys temps, perquè només ha estat 3 anys i mig campiona pel fet de ser a l'hivern al Mundial de Qatar, l'estadi de Lusail de Doha va aixecar la copa més preuada del món per tercera vegada a la història, la primera de Leo Messi. No es perd un Mundial l'Argentina des de Mèxic 70, en porta 14 de consecutius. I a les tres estrelles, a més, li suma 3 subcampionats, 1930, 1990 i 2014 a Rio de Janeiro. Lionel Scaloni és un dels grans culpables d'aquest cicle triomfal de l'albiceleste, al càrrec des del 2018, en aquell moment no era del tot el seleccionador confirmat, després sí que va ser l'entrenador definitiu, fins aquell moment era interí, va caure a les semifinals de la Copa Amèrica del 2019, però des d'aleshores ho ha guanyat tot, la Copa Amèrica del 2021, el Mundial del 2022 i la Copa Amèrica del 2024, que es va celebrar als Estats Units. Al final, Scaloni ha sabut envoltar a Leo Messi en els últims anys de futbol, del millor jugador de tots els temps, de talent necessari, de futbolistes competitius que es transformaven, no?, amb la selecció. L'Argentina ha passat de tenir jugadors extraordinaris a nivell de clubs, Agüero, per exemple, el màxim exponent, però que no rendien amb la selecció, no?, i ara té jugadors que es transformen positivament quan es posen la samarreta blau cel i blanca, amb absència de Di Maria, que segurament ha estat el millor soci de Messi a la selecció. Però, Albert, és un equip molt compensat. Repeteixen 17 jugadors que van estar a Qatar, la selecció que més repeteix respecte a l'últim Mundial, empatada amb Suïssa. Home, amb Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nico Tamendi, és veritat que algun d'ells, en cas d'Otamendi, ja té bastants anys, però és una gran base sobre la que començar a edificar una casa, no? Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Leo Paredes al mig del camp, el mateix mig del camp que el 2022, però ara li ha afegit Scaloni alguns perfils interessants, com el cas de Valentín Barco, ha fet una temporada extraordinària a l'Estrasburg, o Nico Paz, no?, la propera perla, que pot saltar la titularitat, el futbolista del Como, és veritat que arriba amb problemes físics. I amb Leo Messi, doncs, liderant aquesta selecció albiceleste, l'actual jugador de l'Inter de Miami, que jugarà el seu 6è Mundial de la seva carrera, més que ningú, però empatat amb un altre jugador del que parlarem tot seguit. A més, Julián Álvarez, tot i fer una temporada irregular, doncs acompanyarà a Leo Messi en atac. Un Leo Messi que va tenir un sorteig benèvol, segurament, amb el grup, perquè comparteix el grup J amb Àustria, Algèria i la debutant Jordània.
1: Doncs anem amb un altre que a mi sí que em fa tilint. De fet, si no guanya la meva, jo apostaria per aquest Portugal.
0: Sí, l'única d'aquest grup de favorites que encara no sap el que pesa, la Copa del Món. Serà tot just el 9è Mundial.
1: Quant pesa, per cert, la Copa del Món?
0: Una miqueta més de 6 quilos. 6 quilos, 175 grams. Exactament. Serà tot just el 9è Mundial per a la selecció portuguesa. Va debutar a una Copa del Món al 66, en aquell Mundial va ser tercer, et sonarà, amb un austral Eusebio, i els ha jugat tot en aquest segle XXI. Només en dues ocasions ha arribat a semis, va ser en aquell 66 i també a l'edició de l'Alemanya 2006. I des del gener del 23, doncs, està liderada per un entrenador català, per Bob Martínez, el tècnic de Balaguer. Sempre ha discutit el càrrec, tant en Bèlgica com a Portugal. Segurament el seu estil no convenç, tot i guanyar la Nations League del 2025 a la tanda de penals contra Espanya, i a l'Eurocopa ve de caure contra França a la tanda de penals. Home, pots caure contra França. És ara o mai, per Cristiano Ronaldo. Sí, el màxim golejador del futbol mundial també disputarà el sisè mundial de la seva carrera.

0: als dos, tant Leo Messi com Cristiano Ronaldo, és una autèntica bogeria que juguessin al Mundial del 2006 i no s'hagin perdut cap cita mundialista. Acaba de guanyar la Lliga de l'Aràbia Saudita a Cristiano amb un altre jugador en mode estel·lar, Joao Félix, no ens ho esperàvem, però és que arriba en plena forma, anomenat el jugador MVP de la Pro League, de la Saudi Pro League. És veritat que no és la millor lliga del món, però tampoc Portugal s'enfrontarà tota l'estona contra els millors rivals del món, així que en atac també li suma Rafa Leao, Pedro Neto o Gonzalo Ramos. Aquí potser falta un puntet més de màgia, però és que al mig del camp és el més potent,
1: Absolutament d'acord.
0: És el que millor té la selecció portuguesa. Mira de tu a tu a la selecció espanyola. Víctor Machado Ferreira, Vitinha, és segurament un dels millors migcampistes del món, però és que Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joao Neves, que fins i tot també podria actuar com a lateral, tenen el millor lateral esquerre del planeta, Nuno Mendes, i centrals de garanties també, Rubén Díaz, Tomás Araujo o Gonzalo Inacio. Selecció espectacular la que forma Bob Martínez. Per plantilla ha d'estar en el grup de favorites a aixecar el Mundial, amb un grup relativament còmode. És veritat que té un enfrontament directe amb Colòmbia que és complicat, però després té a Uzbekistan i a la República Democràtica del Congo.
1: I on caben tres, caben quatre, perquè cap la nostra, cap la selecció d'Espanya.
0: La gran favorita, no?, podríem dir. No
1: sembla, per mi sí.
0: Però no sembla pesar-li aquest cartell a la selecció espanyola, que jugarà en guanyar el 17è Mundial. Es va perdre dos consecutius, a Mèxic 70 i Alemanya 74, però des d'aleshores els ha disputat absolutament tots, 13 de forma consecutiva. Però, home, des del Mundial de Sud-àfrica, Espanya només ha guanyat 3 partits a la Copa del Món. Ui, i un d'ells ja no servia de res, contra Austràlia el 2014. Els altres dos són contra rivals, diríem, de no gaire entitat. Iran el 2018 i Costa Rica el 2022. Són 3 actuacions seguides molt decebedores, molt per sota de les expectatives, cadascuna amb les seves circumstàncies. Tots coneixem el 2018, van fer fora a Lopetegui a 3 dies de començar, però és que, clar, fa dos estius va tornar a regnar Espanya al vell continent, aixecant la 4ª Eurocopa de la seva història, i arriba aquesta cita amb un bloc compacte, comandat des de fa ja 3 anys i mig per Luis de la Fuente, que té contracte més ja fins al 2028, després de la propera Eurocopa. I és veritat que tenia poc bagatge com a entrenador, poca experiència a equips de primer nivell, però era un home fort de la federació, van apostar per ell, i és evident que no s'han equivocat. Per noms, altres seleccions, hem repassat alguns noms, i possiblement hi hagi alguna individualitat millor que Espanya, però com a bloc és molt difícil superar el que ha format Luis de la Fuente. La porteria perfectament coberta, jugui qui jugui, a alguns els agradarà més o menys, però Unai Simón segurament sigui el titular, i si han de jugar Joan García i David Raya, doncs imagina't. Els centrals, jo tinc clar a Laporte, i veurem qui l'acompanya. No sé si Pau Cubarsí, Marc Pubill o Eric García, a tots tres han fet una extraordinària temporada. Al mig del camp, per mi, és el millor del Mundial, inclús encara per sobre de Portugal. Rodri, Pedri, Fabian, Miquel Merino, Dani Olmo, Gavi, m'he deixat a Zubimendi, però és que té molta teca a Espanya al mig del camp. I al davant, Lamine Yamal és la principal referència. No serà titular contra Cap Verd, no ho sembla, però ja és l'emblema d'aquesta selecció. Sembla que Nico Williams tampoc serà titular, a veure com arriben tots dos, però hi ha alternatives, Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, té alternatives la selecció espanyola. Recordem els grups, si et sembla.
1: Vinga, primer Cap Verd, oi?
0: Sí, el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda és clarament la pitjor selecció del grup. El segon partit serà contra l'Aràbia Saudita el diumenge 21 de juny a les 6 de la tarda. Menys nivell, però compte, perquè ja va sorprendre a l'Argentina al Mundial de Qatar. I Uruguai, el partit de més entitat, la matinada del 27 al 28 de juny a les 2 de la matinada. Equip perillós, el de Marcelo Bielsa, que és veritat que li costa una mica marcar gols.
1: 3 apunts per acabar d'aquest random barrant el friquisme, que a tu t'agrada i a mi també que t'agradin.
0: Sí, tinc una mica de varietat, no? La primera té a veure amb les relacions familiars. Hi ha un total de 7 germans, 7 parelles de germans que disputaran el Mundial. Leandro Bacuna i Juninho Bacuna, de Curaçao. Teo Hernández i Lucas Hernández, de França, i Laros Duarte i Deroy Duarte, a Cap Verd. Aquests són els germans que juguen a la mateixa selecció, però és que hi ha 4 parelles de germans que juguen a seleccions diferents. Nico Williams i Iñaki Williams, el petit juga amb Espanya, el gran amb la selecció de Ghana, la selecció dels seus pares. Désiré Doué juga amb França i Guela Doué juga amb Costa de Marfil. L'altre dia en un amistós va marcar Guela Doué contra,

0: contra Désiré Doué. Uns altres, John Sutar, que juga amb Escòcia, i Harry Sutar, que juga amb Austràlia, el primer, l'escocès jugarà el seu primer Mundial, i Derrick Lucassen, que juga amb Ghana, i Brian Bobby, amb els Països Baixos. Així que uns quants germans que participaran a la Copa del Món. Una altra curiositat que té a veure amb entrenadors i nacionalitats, perquè és que absolutament totes les seleccions que han estat campiones del món, podríem començar, Argentina el 22, França el 18, Alemanya el 14, Espanya el 10, Itàlia el 2006, totes i cadascuna, podria seguir fins a Uruguai 1930, tenen seleccionador del seu mateix país.
1: Ah, carai.
0: Sí, sí, per aquesta estadística, Espanya, Argentina i França són les màximes favorites, podríem sumar Països Baixos que té a Koeman, a Noruega que té a Solbakken, per tant, Portugal, Brasil, Anglaterra, amb Bob Martínez, de Mancelotti o Thomas Tuchel, doncs lluitaran contra aquesta curiosa dada que s'ha mantingut al llarg de tota la història de la Copa del Món. I l'última té a veure amb el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà, perquè totes i cadascuna de les finals des del 1982, des de la final del Bernabéu, des del Mundial d'Espanya, han tingut com a mínim un futbolista del Bayern i un altre jugador de l'Inter de Milà.
1: Anda.
0: Jugant la final. En aquella final del 82, Bergomi, Oriali i Altobelli de l'Inter, de la selecció italiana, i Rummenigge, Breitner i Dremier del Bayern de Múnich. Una altra final a l'Àzhar, per exemple, del 98, amb Ronaldo i Djorkaeff a l'Inter de Milà, i Lizarazu del Bayern. I a Qatar, l'última, la del 2022, Lautaro Martínez a l'Inter de Milà, Upamecano i Koeman del Bayern de Múnich. A veure si es manté també aquesta estadística.
1: És bona, eh? Les tres dades són molt bones. Acabem, perquè encara no ha començat el Mundial, Vic, i hi ha moltíssima polèmica.
0: Sí, home, és que el millor jugador de l'Iraq, per exemple, Ayman Hussein, va estar interrogat més de 7 hores a l'arribada al país, a l'arribada als Estats Units. Han prohibit l'entrada al millor àrbitre de l'Àfrica, el somalí Omar Abdul Qadir. Ha tingut una entrevista també amb els companys del New York Times, sensacional. Han revisat de forma lamentable el la selecció de l'Uzbekistan abans d'un amistós contra els Països Baixos. També s'han vist imatges similars amb els jugadors de Senegal. Hi ha hagut 9 ferits en un tiroteig a Kansas, al costat d'on es troba concentrada la selecció d'Anglaterra. Un altre tiroteig a Ohio, per no parlar de la selecció de l'Iran, a qui no deixen dormir als Estats Units. Per tant, hauran de viatjar des de Mèxic cada dia, en el seu dia de partit, dos cops a Los Angeles i un altre a Seattle. És el Mundial dels preus desorbitats, apte per molt poques butxaques, on estem veient que no totes les seleccions, ni no totes les aficions, són del tot benvingudes, on l'estat del terreny de joc tornarà a causar polèmica, com ho va fer tant al Mundial de Clubs com a la Copa Amèrica del 2024. I t'he de dir, Albert, que el Mundial ens apassiona, ens torna bojos. Justament per això no hem d'ignorar i hem de continuar denunciant aquestes situacions que són injustes i de les que la FIFA n'és la principal responsable. Dit això, ara doncs toca gaudir del Mundial.
1: Doncs gràcies per dibuixar-nos el camí que ens ha dut cap a aquest Mundial que ja no té countdown. Comença demà.
2: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
3: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
4: Verisur.
5: Ha sido el puente más complejo, más emocionante y más brillante de muchos.
6: La procesión va por dentro.
5: ¡Vamos!
7: Menuda noche.
8: Salta. Esta noche a las 11 en Antena 3.
9: Ya disponible en Atres Play.
10: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
11: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
12: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
13: A la brúixola de Radio Estadio, així sonava.
1: És campió de Catalunya i dona voltes a Europa de diana en diana. Va enamorar-se d'aquesta pràctica als 18 anys. Ho va deixar durant 20 en passar per la vicaria i ara amb 54 segueix demostrant torneig rere torneig que on posa l'ull, posa el dard. no li dona

0: per retirar-se del seu ofici de pintor, però un extra sempre va bé. Joan Carles Arola, llançador de darts, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Mira, la Gàlia Dvorak, 4 Jocs Olímpics donant-li al ping-pong, ens deia que costa, que li costa a ella, que la gent entengui que el tennis taula és un esport. Defensar que els darts són un esport també té la seva feina, dic jo, no?
1: Sí, costa molt. Costa molt perquè tothom ho té entès malament i bueno, s'ha d'anar difonent mica en mica.
0: I els convences o no?
1: Sí. Vull dir, un cop li expliques a la gent com funciona això, l'esport federat, el tema competitiu i tal, veuen que no té res a veure amb el que ells tenen entès com jugar darts en el bar.
0: Clar, perquè ells associen això a barra de bar, cerveseta, amics i unes risses, no?
1: Sí, sí, doncs no té res a veure.
0: Ara m'ho aniràs explicant, però com vas enganxar-te a la punta de ser, Joan Carles?
1: Bueno, doncs de jovenet, jo sóc d'aquí de Calella, un poble turístic, on aquí hi havia molts pubs inglesos, irlandesos, i feien aquesta competició. I jo des del primer dia, d'allò que surts i veus que feien competicions aquí en aquests bars, dic, ostres, dic, això a punteria i tal, perquè aquí, com aquell qui diu, vivia poca cosa. I mira, doncs m'hi vaig anar engrescant, i bueno, mira, anar jugant amb els inglesos, demanant dardos a Anglaterra, que aquí també hi havia molt poca cosa, i bueno, mica en mica l'afició va anar pujant.
0: És a dir, que al principi vas deixar una pasta amb el tema.
1: Bueno, una pasta no, però bueno, són els començaments.
0: Home, els darts aleshores no serien baratos, Joan Carles. Els bons,
1: home, dic. Esclar, en aquell temps gastar-te 5.000 pessetes o 7.000 pessetes amb un dart era... Tu tenies que pensar dues vegades.
0: Ja, com per ser que es trenqués la punta, no? Escolta'm, on t'entrenes i quantes hores al dia t'entrenes? Per tots aquells que pensin que no és un esport.
1: Bueno, no, normalment els entrenos els tenim clubs, i el fem en el club, que fem les lligues regulars de la Federació Catalana, i així cada setmana o cada 15 dies hi ha proves de la federació. I bueno, i a casa també entrenem una mica. Ara amb el tema de la pandèmia això ha pujat molt més, el que són els entrenos a casa. Hem creat en aquí una plataforma online per poder jugar. Ja que no ens deixaven sortir enlloc, doncs intentar jugar des de casa, que és un dels pocs esports que s'ha pogut fer.
0: Sí.
1: I bueno, i així ho anem fent.
0: Quantes hores al dia?
1: A veure, el dia jo, per exemple, abans d'un campionat, miro els 15 dies o 3 setmanes abans d'estar per almenys 3-4 hores diàries.
0: 3-4 hores diàries a casa tirant darts?
1: Sí, o amb companys, quedar i fer entrenaments.
0: I els veïns? Etcètera. Perquè això ha de fer toc, toc, no, toc, no?
1: Fa molt poc sorollet. Sí,
0: ah, sí?
1: Sí.
0: Vale. Sí, sí. I alguna vegada has fet forats a la paret o no? Allò, quan tens un mal dia.
1: Home, en vaig fer algun, ara no fa gaire, perquè l'any passat, va ser l'agost, vaig tindre un petit accident, vaig caure de l'escala, que sóc pintor,
0: sí.
1: I em vaig trencar la muñeca.
0: Ostres.
1: Cúbit i radi.
0: Oh, el canell, ala.
1: Sí, el canell, i a sobre el canell amb el que jugava.
0: Uf.
1: Bueno, vaig estar uns mesos enguixat, després vaig fer la recuperació tot sol, perquè no hi havia recuperació, un tema de Covid. Cada dia anar a banyar, dintre l'aigua, fer moviments, i mirar de tenir la màxima mobilitat. I, bueno, els primers entrenaments que vaig fer vaig dir, ui, tindré que deixar això. Perquè clar. Els clavo a la paret, el que dius tu. Clar. Els clavo a la paret. Dic,
0: ai, la dona.
1: Si clavo a la paret,
0: ai, la dona.
1: Malament. I, bueno, no, però després, mira, s'ha anat posat bé. Tenia una miqueta de dolor residual, que també va marxar. I, bueno, estic una altra vegada amb ganes.
0: Que ets esquerrà o destre?
1: Destre.
0: Escolta'm, Anglaterra, m'has mencionat els anglesos abans. Anglaterra deu ser els darts el que Brasil, el futbol o els Estats Units, el bàsquet?
1: Exacte. Sí, sí, són els inventors.
0: I els grans dominadors o no?
1: Sí, tot el que són a Anglaterra, bueno, galesos, irlandesos, anglesos, tots els britànics són els reis dels darts.
0: Per curiositat...
1: En els últims anys, els holandesos també estan ara molt forts.
0: Ah, sí?
1: També amb el tema d'arts, sí.
0: Qui és el gran megacrac del món dels darts? O no n'hi ha un?
1: Bueno, n'hi havia hagut un, en Phil Taylor, que ja s'ha retirat, aquest home,
0: sí.
1: Que va ser 8 o 10 vegades campió del món.
0: Oló, era anglès?
1: Sí, era anglès, però després va venir un holandès, en Michael van Gerwen, que també n'ha guanyat uns quants de campionats del món i està entre els 5 millors.
0: Ja. És veritat que la Premier League de futbol ha arribat a canviar horaris dels partits per no coincidir amb els campionats de darts?
1: Bueno, no sé si els ha arribat a canviar, però que suposo que es posen d'acord perquè no coincideixin.
0: Ollo! És a dir, que en allà sí, sí, és gairebé religió, eh?
1: Sí, sí, en allà has de pensar quan hi ha els grans events que normalment són al desembre, el campionat del món, dels professionals. Vull dir, la Premier o para, o juguen entre setmana, o d'alguna manera que no coincideixin.
0: Mare meva, perquè clar, els pubs es deuen posar fins a dalt.
1: Tots els pubs es veuen darts. Tu pots anar... Jo he estat a Anglaterra, també alguna vegada d'aquestes, que feien el Mundial, i vagis on vagis, a les televisions de tot arreu, només es parla de darts.
0: Carai. Tu participes a la World Darts Federation. Quines xifres de premis circulen als tornejos?
1: Bueno, això teòricament és el circuit amateur.
0: Sí.
1: I, bueno, hi ha
0: Joan Carles, no ens escolta Hisenda, eh? Vull dir, tranquil, tu...
1: No, però vull dir, nosaltres tenim retencions, eh? De tots aquests premis, no pensis,
0: així m'agrada.
1: No ens regalen res, no?
0: Aquí ho paga tothom o no paga ningú.
1: Sí. També després el concepte de jugador professional X i tu no pateixis que...
0: I quins xifres, sí, sí. Quins premis circulen por ahí, els tornejos? Doncs
1: pues mira, a la màxima categoria a la que jugo jo, que són els de Platinum, els tornejos Platinum, els guanyadors de l'individual masculí solen estar entre unes 25.000 lliures.
0: 25.000 lliures el que guanya un torneig?
1: Platinum, dels més grans que hi ha.
0: Sí, dels més bons, clar.
1: D'aquests n'hi han 3 o 4, em sembla.
0: D'aquests no hem trincat ningú encara, no?
1: Com?
0: D'aquests grans premis d'aquestes quantitats astronòmiques encara no has trincat ninguna, perquè si no...
1: No, pintaria
0: la tieta Lluïsa, no tu.
1: Ja. No. Nosaltres encara estem... A veure, anem agafant nivell, i sobretot aquí a Catalunya ja ens van coneixent, ja sortim... Vull dir, amb aquests anys enrere, els últims 8 o 10 anys, hem començat a sortir, des que ens van reconèixer internacionalment, com la Federació Catalana.
0: Sí.
1: Doncs ja anem sortint, ja ens van coneixent, i estan sortint més jugadors, i, bueno, i amb ganes de fer alguna cosa. Quan menys us esperem, hi haurà algú que sortirà, vull dir, però és la manera.
0: M'han dit que fins i tot a les grans lligues de darts hi ha control antidòping.
1: Sí, evidentment, la World Darts té un protocol molt estricte pel dòping.
0: Ostres,
1: sí.
0: Dic jo que l'alcohol no entrarà, clar. Bueno, l'alcohol és que no entra el dòping, però, clar, si es juga en pubs, les pintes deuen anar amunt i avall.
1: Sí. Home, hi ha gent que veu, hi ha gent que no veu, és com...
0: És com tot. El que no deu haver és edat de jubilació, per entendre'ns, perquè tu tens la meva lladra.
1: Sí, bueno, no, és un esport que pots estar molts anys, vull dir, si el cos el tens bé i tot bé, pots tenir una vida molt longeva, no?
0: Clar que sí. Això dels darts és qüestió, Joan Carles, de punteria, de vista, de pols ferm, de pràctica, de què?
1: Mira, si ho repartim, un 80% és pràctica o un 70% és pràctica i l'altre és saber estar i tenir cervell i controlar els nervis i tot això.
0: Ah, caram. Tenir sang freda,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, la sang freda és molt important, i més quan vas amb un event que potser te trobes a darrere teu 200 persones cridant i tu t'has de... el teu cap ha d'estar només centrat en la diana i no sentir res ni veure res i... Saps?
0: Ja. I tècniques de llançament en deuen haver-hi un fotimer o no? O totes acaben pel llançament típic de doblegar el colze i pum?
1: Sí, bueno, el que passa és que després cadascú s'ho amolla a la seva manera de tirar.
0: Ja.
1: Però sí, en principi sí, és tot joc de cots i muñeca.
0: Molt bé, doncs escolta'm, no tothom pot dir que ha estat campió de Catalunya de darts, i aquí el tenim, amb els seus meravellosos 54. A seguir clavant-la al centre per molts anys, sigui la punta d'acer o de plàstic. Joan Carles Arola, campió de Catalunya de darts, cuida't i molta sort, company.
1: Venga, muchas gracias y a vosotros.
2: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
3: Parece sencillo, pero se tarda meses.
2: ¿Cómo?
3: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
4: Tiri, tiri, tiri.
5: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
6: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
5: Pero cero dudas, ¿eh?
6: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Podemos llamar anciano a una persona de 75 años? Yo diría que no. Bueno, una persona joven tiene un potencial y unas capacidades enormes para innovar, pero le falta algo que no se aprende en las universidades ni en las escuelas, que es la experiencia, el aprendizaje de la vida, ¿no?

0: I una setmana més tenim moltes ganes de tertúlia. Ja sabeu que ens agrada poder comentar la jugada, fer-ho amb més temps del que habitualment tenim, perquè el rigor informatiu, doncs allò de tot el que té a veure de doncs, l'actualitat, sempre se li ha de passar més per sobre, i hi ha temes que a un li agradaria doncs, poder-los mirar una mica més i poder-los analitzar. I això és el que fem a les tertúlies dels dimecres amb la doctora Marta González Pelay i en David Morales. Clar que sí, home!
1: Bravo! Bravo! La família Bravo, sí. Acaba d'arribar.
0: Sí, sí. La família Bravo, que ja la tenim aquí. I bé, hem estat amb tota l'actualitat papal, de papes en de mames, hem estat pendents tota la setmana, que ara fa això, que ara fa l'altre. Nosaltres aquí a l'edifici, com que ja estem a punt d'estrenar l'ascensor, havíem demanat que ens vingués a beatificar una mica, que saps, que fes la benedicció una mica del primer viatge, però al final no ho hem pogut tancar. Bueno, l'agenda la tenia molt ja apretada.
2: Ah, pensava que era que no havíeu pogut tancar l'ascensor.
0: Bueno, és que jo diria que no hi cap. No hi cap el Sant Pare, no, home, perquè amb aquestes túniques que porten, els anells, tot això, i que sempre va algun,
1: Clar, sempre van amb un o dos al costat.
0: Ah, i quan han vingut

0: han vingut els assessors, aquests que d'això, i han dit, diu, on està l'ascensor? Dic, és això? Diu, això? I jo han dit, no, han dit, no, està... Se li ha... No, agenda apretada, m'han dit, i bueno, ja ho hem deixat per més endavant. Jo dic, però podem estrenar l'ascensor? dic, perquè no sigui a la propera visita papal, imagina't, a l'anterior no va venir, va ser el de fa dos, em sembla. Vull sí, dir que...
1: El papa Francisco, amb els 14 o 15 anys que va ser papa, no va venir.
0: No va venir, l'últim va ser el Ratzinger, o sigui sí, que...
1: Va venir tres vegades, aquest sí que va venir tres... I el Joan Pau II no sé quantes vegades van dir l'altre
0: sí,
1: dia.
0: Sí, vaig... també, sí, sí, allò quan va dir Estetos Benificados, que feia amb aquella sí, veu que tenia. És curiós, sí, perquè això dels papes passa una mica com... Jo, per exemple, que sóc de la sèrie Doctor Who, que el protagonista l'ha interpretat vària gent diferent al llarg dels anys, però tu sempre ets d'un. Sempre ets el que, quan vas començar a veure la sèrie, el que l'estava interpretant, no? Doncs amb els papes passa igual. O el James Bond, no? És a dir, el primer que veus és el teu James Bond, i és el bo, és l'autèntic, no? Sí. Doncs amb els papes posa una mica això. El que tu has crescut amb el que era... Jo sóc de Joan Pau II, del Boitila, que a més tenia un nom així relaxat, Boitila, vull dir que ja, saps? Vull dir, ja et donava aquesta...
1: Voy por la tila!
0: Sí, una camamilla, un... Saps? O sigui, era un home que donava esa pas, era així més... Estamos, que per la vacía, no... Era meravellós, sí, bueno, mira, escolta, els temps passen, els papes van canviant, i bueno, doncs...
2: Bueno, ara, per sort, el tema dels papes és una mica més tranquil que com ho era fa uns anys, eh?
0: Sí, no, això sí.
2: O fa uns segles, perquè sí, fa uns segles, bueno, la cosa estava... Que allò que ardia, no? Entre ells.
0: Sí, sí, sí. No,
1: perquè tu... era... Jo crec que eren més polítics que religió, la vessant aquesta política...
0: Bueno, era de molt de poder a l'edat mitjana
1: poder,
0: i tot això.
1: Dic,
2: I militars.
1: Militars, clar, sí.
0: No, està clar. Bueno, en qualsevol cas, doncs això, no? Que, bueno, ja hem tingut
1: era,
0: la...
1: Era més mundana que divina.
0: Sí, bueno, era més pecunària, diguem-ne, no? Era de i així s'han fet les fortunes, eh? Però, bueno... Con la Iglesia hemos topado, que diu el clàssic. Bueno,
1: sí.
0: Aquests són uns dies, aquesta és una setmana, us he de confessar, que els que som pares, d'adolescents, és una setmana molt especial, perquè és la setmana dels festivals de final de curs. No només de l'escola, sinó sobretot de les extraescolars, que... Llavors, què succeeix amb això? I això l'altre dia ho comentàvem amb els tribuneros, perquè a veure com podíem solucionar una mica els temes. Perquè, mira, anar allà i veure la teva criatureta, doncs, mira, fa una sèrie... Fa il·lusió, eh? Perquè veus la teva criatureta, oi que bé, l'obra de final de curs, o l'especial que hagin fet del que sigui, fa molta il·lusió. Sí. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors què passa? Que havíem proposat, David, a veure com ho veus tu això, havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
2: Cadires calentes.
0: Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors analitzes i dius, fem una cosa, quedes amb uns quants... Fas un grup de WhatsApp amb els altres pares, escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada i fem un canvi.
2: Com quan anàvem a la universitat...
0: Sí.
2: I havies de llegir un llibre molt llarg,
0: clar,
2: i te'l reparties amb els companys i feies un resum.
0: Exactament.
2: Doncs després, clar, cadascú pot fer un mini resum per WhatsApp
0: sí,
2: i li passa als altres. I així quan el fill o la filla acaba... Sí, sí, a més el no sé què ho ha fet molt bé, perquè però aquí ha fallat en no sé què.
0: Molt ben vist. Molt ben vist. Mira, això se'ns havia escapat l'altre dia, David. Sí, sí, ben vist. Digues, Marta.
1: No, del meu nebot, que un any va fer una, bueno, feia una obra de teatre, i com que la meva germana sempre s'escaquejava, pues va dir que no podia, no

0: Perquè, bueno, ella sempre buscava alguna cosa.
1: Val.
0: I clar, llavors el meu nebot deia, ah, doncs tia Marta, tia Marta, tia Marta.
1: Ah, veus?
0: I clar.
1: I la tia Marta, amb tota la il·lusió del món, havia d'anar.
0: Anava, però és que clar...
1: No podies fallar, Marta.
0: Mares, clar. No t'ho perdis, havien d'anar les mares a maquillar, a pentinar, a vestir, a ajudar... I després a veure l'obra.
1: Sí, o sigui, no, clar.
0: Era tot el dia per...
1: Mare meva.
0: Sí, sorties allà, que no t'ho pots ni arribar a imaginar, amb un mal humor.
1: No t'havien de fer una transfusió de sang, al final, sí. Marta.
0: I llavors és venia que... la meva germana a buscar-me. Ah. Deia, acabo de salir. Digo, sí,
1: no, clar.
0: A casa.
1: ¿Qué ha ido bien? Sí, ha sido un momentito. Mira, ha sido un visto y no visto. Sí. Clar, t'ho imagina't.
0: I a més, anava a veure a la profe i li deia... Oh, és que he tingut uns problemes i no sé quantes... I jo deia, és que encima tens una cara que te la pisa. Sí, sí, calla-te.
1: Sí, mira, no m'ho diguis, perquè... O m'ho expliques d'aquí una setmana, que ja ho tindré més oblidat. Ara ho tinc calent, això, eh? Ara ho tinc molt recent, sí, sí, sí. Tota aquesta història. No, totalment...
0: Com que era el Liceu Francès,
1: sí.
0: Doncs la madame, que era així, era bastant simpàtica, em deia, ah, vostè pot venir cada any, ens
1: sí,
0: dic, sí, cada
1: sí.
0: dia.
1: Claro.
2: No tinc una altra cosa a fer.
1: Sí, senyor, jo és que me lo paso bomba. Jo és que, mira, organitzaria cada... Podremos hacerlo cada trimestre, esto. Eh?
0: Cada mes
1: podemos hacer una, tu, perquè ens ho passem molt bé, això, eh? No, mare meva, és que és... Sí, sí. És impressionant. Això haurien de fer per... Bueno.
0: Per això t'entenc, perquè...
1: No, clar. És que a veure...
0: Un rotllo.
1: Sí, sí. No, i en aquests, doncs, mira, encara, no? La meva filla fa musicals i fa coses d'aquestes. Sí.
0: Ah, molt
1: clar...
0: bé. Pues, bueno, música,
1: sí, no, la part, mira, la part de musicals, perquè, clar, fan actuació final de tot, saps? I jo ja m'he tret l'abono. O sigui, ja, clar, m'he comprat la cadira, de fet, del teatre, saps? Per poder-la, no, customitzar una mica, no?
0: Bueno, està bé, posa't el...
1: Sí.
0: Com posen a molts jocs, quan...
1: No...
0: La compres?
1: Sí, doncs sí.
0: És una persona que
1: no,
0: tens allà reservat sempre el teu lloc.
1: Sí. Bueno, de fet, sí, és, mira, és el teatre,
0: clar.
1: El teatre de Sarrià, que a més té les cadires que ja porten el nom dels benefactors. Jo ja sóc un d'ells, perquè mare meva.
0: Benefactor del
1: sí,
0: teatre,
1: sí,
0: pot estar.
1: Sí, sí, super... aquí falleció, perquè clar, mare meva, com n'hagi de veure molts, ja veuràs tu. I el tema és aquest, que clar, dic, mira, les que són l'actuació del seu grup, doncs, mira, és fantàstic. Però clar, a vegades han de fer actuacions en què hi ha totes les senyores, perquè són senyores la majoria que fan ballet clàssic o que fan claqué o coses d'aquestes i ja tenen una edat. I em sembla fantàstic que ho facin, però jo no ho vull veure. Saps què vull dir? I a mi m'interessa entre zero i negatiu. O sigui, està molt bé que ho facin, però no fem... Clar, no fem una actuació conjunta, perquè és que a mi m'és igual lo del claquet. Jo, l'altre cop que hi vaig anar, jo aquest ja li vaig dir que no aniria, el de veure senyores grans, de totes les edats, quan dic grans, vull dir que no són nenes, que no és extraescolar. Adultes, fent el taca-taca-taca, del claquet. Mira, jo vaig sortir mal de cap l'altre cop. Vaig sortir, que arribava per cas, anava pel metro, taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca, i anava movent els braços i tot. La veïna de baix em va dir, què et passa? I jo vaig dir, no, mira, és que la meva filla, hi havia gent que feia claquer, diu, ah, vale, doncs que se't passi ràpid. Jo, sí, ves que estava ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jo dic, mare meva, aquesta gent ha de tenir flexibilitat, però els veïns deuen estar farts ja d'aquesta... Clar, tu imagina't el tema, no? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jo dic, sí, és preciós de veure, però si em vull veure una pel·lícula del Fred Astaire, o saps? Ja me la posaré. Però no, així, quan portes 3 hores ja no ho disfrutes, ja no ho disfrutes. I a més, a certes edats, com l'altre dia un amic meu que va anar a veure, que van reestrenar El Senyor de los Anillos, però la versió extendida està massa allà. Durava 4 hores 13. Mhm. 4 hores 13 ja a certes edats sense anar al lavabo...
0: És que és una barbaritat.
1: Jo deia, dic, però al final no volies ja que el matessin? O sigui, que és igual que guanyés el Gollum o que guanyés el... que le den ja l'anillo, perquè 4 hores... A mi se'm fa tot molt llarg, ja no només el jovent.
2: Aquí seria que le den por el anillo.
1: Sí, que le den por el anillo ja totalment, perquè...
0: Però escolteu, l'altre dia vaig llegir que a un concert del Bad Bunny,
1: sí?
0: Un noi es va fer pipí a sobre.
1: Aquí hauríem de preguntar amb quin motiu? O sigui, què és el que li va fer-se pipí a sobre? Com cantava? Els nervis? L'emoció de pujar a la casita aquella?
0: Clar, tot el temps que suposo estava allà dintre, si bevia...
1: Va anar molt d'hora, va anar bevent molt...
0: Clar, al final incontinència, clar, perquè no, ja la pots aguantar més.
1: No, no, clar. Clar, clar. I a més el sorollet aquell, saps? Et deu generar dins teu unes vibracions. Dic perquè alguna cosa deu fer, no? Tot sí. Això. I clar. Bueno, jo el tema aquest dels festivals de final de curs, que hauríem d'això, no? De fer com una... És que també vam dir amb els tribuneros que hauríem de fer com en el futbol, que tens el seient lliure. És a dir, que tu pots cedir el teu seient a algun altre pare o mare si no hi pots anar, saps? O sigui, de dir, de posar la teva localitat una estona disponible, no? Mira, aquest tros no hi vull anar. Si algú hi vol anar, doncs mira, li poses més barat o de preu.
0: I algunes normes de temps molt pautat.
1: Sí, sí, que estigués molt ben delimitat, saps? Sí. Per clar, colors dir, o alguna
0: cosa. No, res de començar l'hora.
1: Sí.
0: I, a més, res d'aquí uns que s'allarguin. No, no, si s'allarga li tallen. I
1: exactament.
0: Punto.
1: No, no, com en els Oscars, eh? Vull dir que surtin a saludar-lo just. No, no, totalment d'acord.
0: Que mira, si no, no s'acaba mai.
1: No, no, això no s'acaba. Mira, això us ho volia lligar amb un altre tema que m'havia fet una captura l'altre dia perquè dic, és que no es pot dir millor amb menys paraules. Ho deia Cuerdo de Atar, un nom d'aquests de Twitter, que deia el següent, i preparem l'ovació. Diu, jo acabé octavo de GB i en casa la celebració fue, muy bien, saca la basura. Ahora acaban la ESO y parecen la gala de los Oscars. Trajes, vestidos, maquillaje, 37 fotos familiares y la abuela llorando como si hubieran ganado un Nobel. Esto se nos ha ido de las manos. Sí, señor. Sí. Ovació en peu pel nostre estimat Cuerdo de Atar. Marta, David, com ho veieu, això? Marta, a veure.
2: Totalment no, d'acord.
1: David, comença
0: totalment
1: tu.
0: Totalment d'acord, sí, sí.
2: Sí, sí, jo recordo, jo... Mira, jo vaig acabar la EGB, jo vaig fer BUP i COU, vaig acabar la universitat i mai no vam fer res absolutament en cap dels llocs, ni a la universitat, que sí que ja era una cosa una mica més habitual en altres carreres,
1: sí.
2: Però a la meva no vam fer res, absolutament. Va. Cap acte de... No, no, aquí vam acabar i cadascú va tirar per la seva banda.
1: No, no, està bé. Si ara... Ton... Sí, us veu reunir, no? Anava a dir, us veu reunir sí. anys després.
2: Sí, al cap de 25 anys ens hem reunit.
1: Però... Mare meva.
2: Però que jo ara veig, en aquesta època, veig pel carrer, això, els grupets d'adolescents que han acabat el curs... I els veig això, els veig amb trajes, amb els vestits de nit, i al·lucino, realment al·lucino, perquè és que penso, bueno, és que què serà el següent? El dia que facis una gran proesa, jo què sé, com aniràs?
1: Sí, sí. A part que això, abans, i sobretot els nanos, les noies potser sempre us heu mirat una mica més, Marta, però els nanos... Si hi havia qualsevol, ja no dic graduació, perquè no en fèiem, però festival de fi de curs, no? O ball de fi de curs. Sí. Anàvem una mica amb el primer que trobàvem, no? Perquè vull dir que com a molt et pentinaves aquell dia i era una novetat. Ara, fins i tot els nanos han d'anar de 21 botons. Vull dir que no els hi val qualsevol cosa i, clar, pares i mares desesperats, eh? Vull dir, trucant a la feina, donen baixa una setmana perquè he de comprar la roba pel nen i la nena per l'acto de graduació.
0: Clar,
1: és una bogeria. Sí. I com que tothom està comprant el mateix, és com el paper de vàter quan la pandèmia, saps? La gent arrastrant-se, trae ese polo, dame ese pantalón, que és que no le combina a mi, saps? Vull dir, la gent... Bueno, és que clar, això també lliga amb una cosa, Marta i David, que és que es pot veure des dels dos punts de vista, no? Per una banda, criatures doncs, que celebren aquests actes de graduació, però per una altra, pares i mares... que han d'estar molt pendents de tot això. Perquè tot això és temps. O sigui, el fet de dir... Mira,
0: és molt diners, també.
1: Molt temps i molts diners, exactament.
0: Perquè la graduació... És que alguns és graduació, el vestit de l'entrega del diploma...
1: Sí.
0: I després, quan se'n van a sopar o a dinar o a celebrar amb la família,
1: clar,
0: es posa un altre traje.
1: Mare meva, quina sí. necessitat. A la nostra època, Marta, la graduació només era qui tenia que portar ulleres. Sí. Era la...
0: Jo tampoc vaig fer res, coincideixo amb el David Morales.
1: Ah, no, està clar. Jo us he de dir que jo, per exemple, la comunicació audiovisual, perquè quan la vaig fer ja la vaig fer a distància, ja treballant, però la d'informàtica, com la vaig treure, com que era tan difícil, no coincidia amb dos a la mateixa orla, o sigui, tenia gent que havia acabat abans, després, només, i, per tant no la vam fer. Però és que una cosa és la orla, però és que acte de graduació no n'hi havia cap, de cap universitat, de mare meva, és que... És allò que dius...
0: Aquests diners que m'he estalviat.
1: Són molts diners.
2: Bueno, perquè tot això ho hem importat molt del que hem vist de les pel·lícules.
1: Sí, sí, sí, sí, està clar.
2: Que al final tots aquests actes, i és una mica com, bueno, a les pel·lícules americanes hi ha el típic ball de graduació, no?
1: Sí, doncs sí, sí.
2: Hem imitat això, al final.
1: No, no, està clar. El que passa és que, bueno, sí, anem perdent tradicions nostres, les sí. anem regalant, i anem important totes les de fora, que jo no dic que no estigui bé d'anar incorporant algunes, però bueno... també n'hauríem de defensar una mica les nostres, no? I, sí. bueno, no sé.
0: Perquè ara tot està molt sobredimensionat, a més.
1: Bueno, això sí. Això
0: es
1: sí.
0: fa una festa que s'invita aquí des de, bueno, des del que ha fet l'ascensor, casa
1: sí,
0: teva.
1: Sí, sí, sí, sí. No, home, jo el que està aquí...
0: El que portava no. els panels, tot.
1: No, no, hasta... a veure...
0: Vostè, oi que vostè ha viscut que la meva filla estava venia d'alcohol i tal i
1: sí,
0: qual?
1: Sí, sí.
0: El convido, també.
1: No, no, i tant. No, és més, hi faig que ho pagui ell, perquè ha trigat tant l'ascensor que ja li diré, mira, l'Alfonso, li diré.
0: És veritat. Sí, sí, sí, sí. Comença a fer uns llistats de convidats per una festa de graduació. Que
1: sí,
0: dic,
1: sí,
0: bueno,
1: que sí.
0: A veure, estem tots sonats o...?
1: No, no, estem tots sonats, vull dir, això és veritat. Però a part d'això, us volia comentar un altre tema de sonats, que és una cosa... espectacular. Cada 4 anys, i això és molt tradicional, jo de petit ho feia, ho vaig fer durant uns quants mundials i després ja em vaig cansar, fer l'àlbum de cromos, dels de Panini, d'allò de fer el d'això. Sabeu, jo ho feia tots els anys perquè em feia molta gràcia i així, doncs, mira, m'aprenia els noms dels jugadors, bueno, ho feia una mica així perquè, tipus memòria també, no?, de recordar... Uh-huh. Els cromos i tal, i em feia com una tradició. Ho vaig deixar de fer, i a més així ho dic, els senyors de Panini, tot i que ara aquest serà l'últim que fan, tenen llicència, em sembla, perquè prenguessin nota. Clar, ho explicaven, que té una raó, però a mi em posava dels nervis, que és que començaven a imprimir els cromos, per entendre'n, si el Mundial sempre és a l'estiu, doncs els començaven a imprimir ja l'any anterior, el desembre.
0: Sí.
1: Perquè si no tenien temps de fer-los clar. Tots. Què passava? Que hi havia moltes seleccions que la meitat dels jugadors no jugaven, perquè s'havien lesionat, perquè al final no els havien convocat, els que sí que anaven no hi havia cromo, i llavors era com dir, escolta, al final, vull dir, ha d'estar més lligat a l'actualitat. Que quan no teníem internet no era tant problema, perquè no teníem tanta informació. Però a dia d'avui, que clar, que ho tens tot a l'instant, les estadístiques, no? Els noms, sí. doncs per mi perdia una mica de gràcia. Però on és l'altre problema que s'ha generat? I ara escoltarem un àudio d'una notícia de... crec que és de Perú, ara no recordo. Que és que... clar, què ha passat? Doncs que, feu-vos una idea. Cada sobre de cromos, val? Si recordeu... quan recordeu... que podia valdre un cromo, no? Un sobre de cromos, jo que sé, de qualsevol cosa. Doncs 60 pessetes, 50 pessetes, val?
2: Sí, jo crec que potser recordo això.
1: Que sí?
2: Entre 25 i 50
1: sí,
2: pessetes.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. 25 i 50 pessetes. Va arribar a ser les 100 pessetes. Ara un sobre de cromos del Mundial és 1,50 €.
2: Ostres.
1: Imagina't. O sigui, 1,50 €. Deixa'm preguntar el d'això.
0: 1,50 €, ostres.
1: Tindrà el...
0: Això és com els fascicles.
1: No,
0: els fascicles?
1: Sí.
2: Aquells que sempre amb el primer regalaven...
1: Sí, bueno, aquí... Però perquè et facis la idea, pues mira, ara us diré unes dades que són espectaculars. Perquè es feu una idea, com que l'àlbum de cromos valia, em sembla, no sé si valia algo així com 4,50 €, una cosa així, i et donaven 3 sobres, hi ha gent que està comprant molts àlbums perquè s'estalvia 50 cèntims. O, no, era 4, em sembla que valia 4, I clar, 3 cromos seria 4,50. Doncs llavors, comprant-ne molts, anaven estalviant aquests 50 cèntims cada 3.

0: y digo, tengo 28 álbumes, ¿qué hago con esto?
1: Ostres.
0: Sí, sí, no, perquè vegis on arriba la gent. Us donaré unes dades ràpides que m'ha ajudat a la IA.
2: Hi ha coses molt rares, eh?
0: Però Marta, ara ho veuràs, ara ho veuràs. El álbum oficial Panini per al Mundial 2026 tiene un total de 980 cromos.
1: Com?
0: Clar,
1: 980.
0: Perquè ara hi ha molts equips. És un Mundial que té més equips que abans. Diu, l'àlbum contiene 112 pàgines. Los sobres contienen 7 cromos cada uno. ¿Vale? Perquè abans en tenien 5 i aquest en té 7, però val 50. Completar l'àlbum requiere 140 sobres. Imaginant que no et surt ni un de repetit.
1: De repetit, clar.
0: Això ja serien uns 200 euros, aproximadament.
2: Sí, més o menys, sí.
0: 200 euros, imaginant que no et surti cap repetit. Val?
2: Per tant, si no te'n vas a...
0: Bueno, però és que és impossible que passi això. Com et sortiran 980 diferents? Diu, inversió aproximada. La col·lecció se mueve en un gasto estimado de más de 1.000 euros si se compra en el mercado general o a través de distribuidores oficiales. S'entén...
2: 1.000 euros.
0: 1.000 euros. S'entén que no serà això perquè tu compraràs, pues jo què sé, m'ho invento, 200 sobres, en vez de 140, 200 sobres, i canviaràs els cromos que tinguis repetits. Però, clar, 200 no te'ls treu ningú, perquè, clar, 140 seria ja per tenir 980
2: cromos. 200 o 250, segur.
0: Exactament. Exactament. Sí. Vol dir que entre 200 i 250 euros et costa l'àlbum de cromos. Avui en dia que et pots comprar una guia completa que tindrà les fotos, saps què vull dir? De tots els d'allò actualitzada que l'haurem publicat fa un mes, tot i això tal, i al mateix temps que ho tens disponible a l'instant a internet, és una bogeria. O sigui, això algú s'ha de plantejar de dir, home, això igual li hem de donar una mica la volta. Clar, estic mirant és que hi ha 48 seleccions aquest any.
1: Ostres.
2: 48, clar.
0: A l'haver 48 seleccions, pues clar, vulguis o no, pues ja és això, més o menys 15 per equip, doncs ja és això. És una bogeria. És una bogeria. Vull dir que, clar, a mi em sembla un tema fascinant.
2: I encara hi ha afició als cromos, sí.
0: Com? Perdona?
2: Hi ha afició encara.
0: Sí, hi ha molta afició. I escoltem la notícia que ens comentaven, crec que és de Perú, escoltem-ho.
3: Así es, gracias, directo en directo. Y es que más de 13.000 figuritas presuntamente falsificadas
0: del álbum
3: oficial del Mundial 2026 fueron incautadas por la Policía Nacional durante un operativo realizado en el distrito limeño de Caraballo. Además, 3 personas fueron detenidas y actualmente son investigadas por el presunto delito contra los derechos de propiedad intelectual. Esta intervención se realizó en 3 inmuebles ubicados en la cuadra 26 de la avenida Túpac Amaru, donde según la policía funcionaba una presunta fábrica clandestina de figuritas destinadas a ser comercializadas en distintos puntos de la capital. Durante el operativo se hallaron alrededor de 6.000 figuritas ya impresas y recortadas, además de 380 láminas de impresión con 16 figuritas cada una.
0: El negoci ocult dels cromos del Mundial. Com ho veieu, això?
2: Sí, sí.
0: És espectacular.
2: Ara és el de les figurites.
0: Sí, figurites. Els cromos són figurites. Però clar, tu imagina't el preu que van... Doncs, clar, aquestes possiblement no les tinguessin tant per fer veure que eren sobres, sinó per fer aquests mercats d'intercanvi, saps? S'imprimien aquestes i llavors les canviaves per no sé què, bueno, o les venen, saps, en els mercats tipus com el de Sant Antoni, doncs aquest cromo que és difícil d'aconseguir es ven per 2 euros o 3 euros. Doncs clar.
2: Clar, i a més com que ara tothom té un ordinador a casa.
0: Sí, sí.
2: La gent és molt habilidosa i molt virtuosa fent...
0: Sí. No, exacte, que jo et dic això... Avui en dia, és que el que diu la Marta és veritat, que avui en dia que per internet si colen les imatges, si te'n falten 12 de cromos, te'ls imprimeixes i aquests, saps, enganxat en paper. Jo sé algú que tenia un cosí meu que tenia un puzzle un trencaclosques d'aquests de 5.000 peces, va perdre un parell de peces i les va retallar, les va imprimir i les va retallar, saps què vull dir? No estaven aquí per històries. No, és que és així. Bueno, fem una petita pausa i de seguida seguim amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
6: Molt bé, estic molt bé.
5: Parlarem de cinema. Sí, sí. que tenim aquest divendres i que podem aprofitar.